Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Orta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: disfrutar. Radio Horta. Radio Horta. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us captalona

i entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen, i s'usant el mirall d'esa. I voleu fer el camí amb ella, i voleu seguir les cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit seu ella ajusta el vostre cor.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

14 d'anys d'estar-hi, malaguanyats per mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

tres llits i se meneia un tren amb molta gent que en vol sortir. Recordo aquell pitar que em fa

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

dansa, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

campana gran, records d'hora bona, se'n venen, se'n van. I se'n van.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí. I avui és dimarts 8 de setembre, dia en què la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva. A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports. L'executiu central pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè assegura l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. El PSOE no ha avançat el que votarà avui. El diputat socialista Marc Pons, però, diu que el seu grup ja es va abstenir al Parlament perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports.
3: Dentro de la estrategia de contención turística, que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos.
1: Veurem què és el que passarà avui al Congrés en una jornada en què el Consell de Ministres ha de desclassificar també els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta el mes de juliol. Ansel López, bon dia.
4: Bon dia. El contingut es publicarà demà dimecres i ha d'ajudar a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears, al qual va fer referència Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada. Tot quan han sabut que l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre l'entrada dels migrants a Ceuta.
1: I compte enrere per a l'inici del curs escolar. Dijous a les Balears començarà amb més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el curs passat.
4: La davallada, sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any, hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers van arribar durant el curs.
1: I han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Rajada.
4: Tots 5 han admès els fets que van passar l'any 2019. Cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat.
1: I les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó viuen una jornada d'emoció i de festa prèvia al dia de la Mare de Déu avui. El primer jaleo d'aquestes celebracions va comptar amb 109 cavalls.
4: I pocs minuts abans de començar es va decidir que la temperatura feia que es fessin dues voltes i no tres. Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
1: I a l'informatiu matí d'avui també parlarem del present i dels reptes futurs de la producció agrícola agrària.
4: Ho farem a les 8:30 amb Magda Drové, que recentment ha assumit la direcció tècnica de l'associació APAM.
1: Els esports. Enric Mas comença avui el tram decisiu de la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El ciclista artenenc que des d'avui a 6 etapes per de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola per primera vegada. Avui es reprèn la competició amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la ràpida Palos de la Frontera propícia per als sprinters. En bàsquet, la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món després d'imposar-se el Japó per 59-79. En futbol, el Real Mallorca torna a la feina pensant en el partit de diumenge contra el Sabadell. El vermell se situen a la setena posició de la classificació i els arlequinats es varen imposar i vespre per 3...

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer, pues.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Ja hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Avui l'OCDE publica l'informe PISA, l'avaluació del nivell dels alumnes de 15 anys sobre ciència, matemàtiques i lectura. Es fa cada 3 anys i ofereix una comparativa entre els països desenvolupats, això només 2 dies de l'inici de curs a les Balears enguany, a més de 158.000 alumnes, són 2.300 manco que el 2025-2026.
1: La davallada és sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. El curs començarà amb 187 barracons, són 28 més que el 2025-2026, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. El conseller d'Educació és Antoni Vera.
2: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
0: On també comencen el curs aquestes setmanes al Parlament. El primer ple és demà, avui, però els partits a les Illes miren de reull la mesa del Congrés dels Diputats que votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena.
1: Es tracta d'una proposició de llei aprovada a l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però el text no serà ni tan sols debatut.
0: I l'agricultura i la ramaderia ecològica entra en una època de maduresa i de consolidació just quan APAEM, l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Així ho ha assegurat fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Drové.
1: Diu que el canvi climàtic i les altes temperatures preocupen, que és cert que són més resilients que altres branques del sector primari, però adaptar-se a les condicions climàtiques implica una feina extra per als agricultors i ramaders ecològics. És per això que la nova directora tècnica d'APAEM reclama conscienciació als polítics.
3: Lo complicat és que l'administració s'ho pregui de veres, que la producció ecològica i l'agroecologia no és un model més a potenciar com qualsevol altre, sinó que és un model que no va en contra de ningú, sinó que és per repensar quin model volen com a societat.
0: La sequera provoca problemes amb el subministrament d'aigua a diversos municipis. A Campos, l'Ajuntament avisa que l'aigua que surt de l'aixeta no és apta per al consum humà.
1: La sobreexplotació n'ha fet augmentar la concentració de sodi. D'altra banda, a Manacor es demana als veïnats reduir el consum. N'han parlat a l'Informatiu Matí amb el regidor responsable de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, qui lamenta l'elevat consum, especialment en determinats habitatges.
4: Bé, hi pot haver habitatges que arribin a consumir 200-250 tones per cicle de facturació. I en molt de casos són cases grosses, en xalets, en piscina, en jardí, i fins i tot alguna vegada han detectat que tenen fuites que no arreglen perquè els surt més econòmic es pagar la factura que arreglar la fuita.
0: I a Menorca, Maó viu avui el dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Ja s'ha iniciat el replec de la colcada amb la participació de 133 caixers i cavallers.
1: El segon jaleo està previst a la 1 del migdia. En el d'ahir, al vespre, es van fer finalment 2 voltes i no 3, com és habitual per mor de la calor. Aquest que sentiu era l'ambient. La Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per la caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Passam al relleu als companys del programa El Dia. Passeu un bon dimarts.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: disfrutar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

l'Itàlia el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Els alumnes de les Illes s'enfonsen en matemàtica, ciència i lectura i obtenen així el pitjor resultat de la seva història en l'informe PISA que acabem de conèixer. I entre resultats de l'estat a les Balears, les 3 de les 4 matèries avaluades estan per davall la mitjana espanyola. Són dades, hem dit, més minces en lectures i matemàtiques i ciències, en canvi, més acceptable en resolució computacional de problemes. És a dir, les Illes pateixen, podem dir, un rendiment baix, especialment en les competències acadèmiques més bàsiques. És el resultat de l'estudi mundial que s'elabora cada 3 anys, en aquest cas és de l'any 2025, i que avalua el rendiment acadèmic d'estudiants de 15 anys.
1: Els estudiants de les Illes treuen resultats minsos, com dèiem, en 3 de les 4 competències que s'avaluen. Lectura és el punt més feble per les Balears, on s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de la OCDE i 10 per sota de l'espanyola. Les Balears estan així a la cua, empatades amb Andalusia, i similars són les diferències que trobam en el cas de matemàtiques, on les Illes es troben en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, Canàries, Andalusia, València, Ceuta i Melilla. Ciències, en canvi, la situació millora i és on més a prop se troba de la mitjana espanyola, tot i que encara se situa per davall. També en la resolució computacional de problemes, les Balears treuen dades, si més no, més acceptables. Només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea.
0: En general, s'han fet resultats dolents arreu del planeta. De fet, l'OCDE, que organitza aquesta prova, ha llançat la veu d'alarma davant la baixada, diuen, continuada de resultats que fins i tot arriba als primers països de la llista, que per aquest ordre són el Japó, Corea i Estònia.
1: Segons les dades de l'estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere la mitjana mundial i europea en lectures, ciències i matemàtiques. De fet, no només estan per sota de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors de l'any 2022. Només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes.
0: Són les dades d'aquest informe PISA que acabem de conèixer fa només uns minuts, que valorarem també, per ser aquí a IB3 Ràdio, en sintonia d'IB3 Ràdio, amb el conseller d'Educació, Antoni Vera, que tot d'una serà entrevistat en aquest cas al programa El Dia per parlar d'aquesta i de moltes altres qüestions, com sempre, relacionades amb l'educació. I anem a més qüestions, perquè l'agricultura i la ramaderia ecològica entren en una època de maduresa i de consolidació, just quan APAEMA, que és l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Ho ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí avui la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Drové.
1: I a Drové ha explicat que durant aquestes 2 dècades els professionals del sector s'han equivocat, però sobretot han après. De cara al present, reconeix que el canvi climàtic i les altes temperatures els preocupen, i adaptar-se a la nova realitat implica una feina extra per a ells. Per això, la nova directora tècnica reclama conscienciació a la classe política.
2: Ha d'anar un poc més enllà, i hi ha d'haver una creença ferma de les administracions en que aquest model, més enllà d'un sistema productiu, pot ser una oportunitat molt gran per millorar molt d'altres aspectes transversals de la nostra societat, no?
0: I encara un apunt més, perquè també vos explicam que en les darreres hores han arribat 3 embarcacions irregulars a les costes de les Balears amb 50 persones migrants a bord. La darrera ha estat a les 3 de la matinada al sud de l'illa de Cabrera, transportava 24 persones. En total han arribat a l'arxipèlag més de 5.000 migrants a bord de gairebé 300 barques enguany. Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

obro, oh, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

0: Gracias.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

un placer estar aquí con ustedes.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: 3 Ràdio. Les notícies de les 11. Són les 11. Bon dia. Educació reconeix una nova sabatada de l'informe PISA per a les Balears. És l'estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques d'alumnes de 15 anys de tot el món en matèria com lectura, matemàtiques o ciències. Les Illes, de fet, es tornen a situar per sota de la mitjana espanyola, també de la mundial, en les quatre competències analitzades en puntuacions, hem de dir, minces en lectura i matemàtiques i més acceptable en ciències i, sobretot, en la resolució computacional de problemes.
1: La lectura, però, és el punt més feble pels alumnes de les Balears, en què s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de l'OCDE i també 10 per davall de la mitjana espanyola. Diferències similars es troben en el cas de les matemàtiques, on la comunitat autònoma se situa en la zona baixa mitjana de la taula. A ciències i a resolució computacional de problemes, en canvi, la situació per les Illes millora una mica, és més a prop de la mitjana espanyola, tot i que encara per davall.
0: En general, hem de dir que han estat dolents, resultats dolents arreu del planeta, i de fet l'OCDE ha llançat la veu d'alarma davant la baixada continuada en els resultats, que fins i tot ha arribat als primers països de la llista, que per aquest ordre són el Japó, Corea i Estònia.
1: El conseller balear d'Educació, Antoni Vera, reconeix efectivament que són resultats molt dolents, que per altra banda ha dit ja s'esperava. En una entrevista al programa El Dia, Vera ha culpabilitzat de la situació bàsicament el fet que els centres de les Balears hagin d'incorporar cada curs més alumnes de fora. També insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
2: No pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
1: El conseller també ha criticat la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE, que, segons afirma, rebaixa encara més les exigències acadèmiques a l'alumnat.
0: És una de les qüestions destacades d'aquesta jornada, d'aquest dimarts. També, però, l'altra la tenim a les festes de Mó, perquè després del primer jaleu d'ahir vespre, avui la ciutat viu un dels moments més solemnes d'aquest gran dia de les festes de Gràcia. I anem en directe, Gemma Carrasco, bon dia, què és el que està passant allà ara mateix?
3: Bon dia, idò, som ara davant l'església de Santa Maria de Mahó, on està a punt de començar la missa de caixers. Els caixers i els cavallers, ara a peu, a ritme de tambor i fabiol, estan entrant a l'església amb la imatge de la Mare de Déu de Gràcia. Però la jornada d'avui ha començat ben prest. A les 7:30 sortia el fabioler i començava el replec, i poc abans de les 9, la coalcada arribava a l'Ajuntament per recollir el caixer Batla, regalant-li a ell i els més matiners els primers vots. Enguany, per cert, avui hi ha 136 cavalls inscrits. Després arribava el passacarrers en un ambient molt més reposat, més familiar. I ara, però, com us explicàvem, tota l'atenció és aquí, a Santa Maria. Els caixers i cavallers entren a peu amb la Mare de Déu de Gràcia en un dels moments més solemnes d'aquest matí. Amb aquest moment, Mahó es pren ara una pausa dels cavalls després d'un primer jaleo molt intens. Ahir vespre, milers de persones al carrer i, de moment, sense cap incidència destacada.
0: Gràcies, Gemma Carrasco, en directe. Aquest és el so, aquest és el so que ens arriba en directe de les festes de Gràcia de Mó, avui dia destacat d'aquestes festes d'aquesta ciutat menorquina. Així arribem a les 11:04, tornem a més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, finalment ha retirat el punt de l'ordre del dia de la reunió de la mesa avui hora baixa sobre el veto a la proposició de llei de cogestió aeroportuària aprovada pel Parlament Balear. És un veto que també retirarà el govern d'Espanya. Ho han confirmat fonts de la presidència del Congrés que asseguren que, per tant, aquesta normativa ja té llum verda per poder debatre's al ple del Congrés dels Diputats.
2: La decisió s'ha pres després del polèmic veto que havia presentat l'executiu espanyol en entendre que la normativa podia comportar pèrdues econòmiques que posarien en risc l'estabilitat d'Aena. Ara, aquest veto es retira de l'ordre del dia i també el retirarà el govern de l'Estat i, per tant, la proposició de llei aprovada per la Cambra Balear es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El portaveu del grup parlamentari popular, Sebastià Sagreras, ha valorat la decisió, tot i que critica que s'ha pres perquè el PSOE diu no li quedava cap altra sortida.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
1: I avui també és notícia l'informe educatiu PISA. Educació, de fet, aquí a les Illes ha reconegut una nova sabatada per aquí, per les Balears. Aquest estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciència. I és que les Illes es tornen a situar una vegada més per davall de la mitjana espanyola en les quatre competències analitzades amb puntuacions molt minces en comprensió lectora i matemàtiques i més acceptables, podem dir, en ciències i en resolució computacional de problemes.
2: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents que, per altra banda, ja s'esperaven en una entrevista al programa El Dia. Vera ha culpabilitzat de la situació el fet que els centres de les Illes hagin d'incorporar cada any més alumnes de fora. També insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
4: No pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
1: I mentrestant, una setantena d'auxiliars tècniques educatives són les que tenen l'alumnat a necessitats a les aules, s'han concentrat avui a les portes d'educació i ho han fet per reclamar a la conselleria un calendari de negociació de les seues reivindicacions.
2: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATES demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan acaba el curs escolar.
5: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses, i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nostra labor i el trabajo que hacemos i que allà realmente empecemos a tener una inclusión real por nosotras y por los niños que atendemos con necesidades.
2: El col·lectiu assegura que seguirà amb les mobilitzacions i fins i tot no descarten anar a la vaga si Educació no s'asseu a negociar.
1: I encara un apunt més, perquè gent per Formentera, l'oposició ha alertat al Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona. És el futur hotel Vestige Can Jordi. Segons entenen des de gent de per Formentera, la normativa territorial, la d'ordenació turística vigent, no permetria la implantació d'aquest solar, d'aquest hotel, concretament en aquest sol rústic. I d'així arribem a les 12:04. Actualitzem i tornem amb més notícies a la 1:00.

0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

te gusta que se llama. Punt i principi de viure sense tu.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Hey, Fonzie.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Gir de darrera hora sobre la polèmica al voltant de la llei de cogestió aeroportuària de les Illes. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha retirat finalment de l'ordre del dia de la mesa prevista per avui hora baixa el vet del govern espanyol a la llei aprovada a l'abril passat al Parlament.
2: L'executiu de Pedro Sánchez també retirarà formalment aquest vet. Això obre la porta que la proposició de llei impulsada des de les Balears es pugui debatre finalment al ple del Congrés dels Diputats. Des de Més per Mallorca, un dels impulsors de la proposició de llei, el diputat Vicenç Vidal, ha mostrat la seva satisfacció.
3: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet. Ha fet una passa endavant i ha demostrat el pes que tenim a l'estat espanyol.
2: Un vet que havia generat malestar a les Illes i que en els darrers dies havia situat el govern espanyol i el PSOE al centre de les crítiques, especialment per l'impacte que la decisió podia tenir sobre una de les principals reivindicacions polítiques de les Balears: tenir més capacitat de decisió sobre la gestió dels aeroports.
1: I els sindicats educatius no es mostren sorpresos després de conèixer els mals resultats dels estudiants balears a l'informe PISA, que s'elabora cada 3 anys per avaluar el nivell dels alumnes de 15 anys en 90 països d'arreu del món. És una baixada, de fet, de nivell que, en tot cas, s'ha repetit amb més o manco magnitud a tots els països.
2: En el cas dels participants balears, la dada més preocupant és la caiguda de 30 punts en lectura respecte del 2022. També baixen en matemàtiques i ciències per davall de la mitjana espanyola i l'europea. Resultats que, pel president del sindicat Estell, estan relacionats en part per la burocràcia i la manca de recursos amb la que han de fer la seva feina diària als docents. És Carles Cabrera.
4: Tan dolent com esperàvem i a més, malauradament, el que fa és confirmar el que anava dient l'Estei des de fa molta estona. És a dir, nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
1: I més qüestions. Una persona en situació de dependència ha d'esperar fins a 192 dies per rebre una valoració aquí a les Illes. Ara l'objectiu del govern és reduir aquesta xifra fins a 6 mesos d'aquí a final de legislatura. Carme Moreno, bon dia.
5: Bon dia. En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera pendents que se li assigni un recurs assistencial que pot ser una residència, un centre de dia, entre d'altres ajudes. Aquestes són les xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa el passat mes d'octubre de l'any 2025. És la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
6: Sabemos que los resultados pues, son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
5: Fernández també ha lamentat que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència quan per llei està obligat a portar-ne el 50%.
1: I atenció, perquè ja tenim el canvi de temps a tocar. L'AEMET ha activat per demà l'alerta taronja per tempestes i per pluges que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en menys d'una hora.
2: Un avís que estarà actiu des de les 10 del matí fins les 9 del vespre. A més, a la costa també hi ha activada l'alerta groga per fenòmens costaners i vent de fins a 70 km per hora. En el cas de Menorca, rissagues de fins a 90 centímetres. D'aquí a mitja hora es reunirà a Marratxí el Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval per tal d'avaluar aquesta previsió de fenòmens meteorològics.
1: I d'aquesta i d'altres qüestions l'assemblearem, com sempre, a partir de les 2. Seran temps d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara quedeu amb tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Se presenta triste como la noche en la que te fuiste. Hoy el día se presenta oscuro.

0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

aquell dia, perquè avui, perquè tinc ganes que plogués. Sortí ella de casa, perquè avui, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè avui, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè avui, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè avui, perquè tinc ganes d'encantar. Va repar-se a mi, perquè avui, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós, perquè avui, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar, perquè avui, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè avui, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè

perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstic.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues.

0: Els resultats han empitjorat en general arreu del món desenvolupat, però la sabatada ha estat històrica a les Balears i a Espanya. Parlem de l'informe PISA de l'OCDE, que avalua les competències educatives dels alumnes de 15 anys i que encén totes les alarmes sobre la comprensió lectora dels joves. No són capaços de llegir i entendre més de 400 paraules seguides, un problema que l'organització vincula directament a l'ús dels mòbils. En el cas de les Balears, aquesta competència és la que pitjors resultats mostra, pitjors inclús que els del conjunt de l'Estat, i equivalent a retrocedir un curs sencer, igual que matemàtiques, una altra de les matèries amb pitjors dades. La diversitat de normatives, la manca d'implicació de les famílies en l'educació i el rol predominant de les pantalles en la vida dels joves han motivat aquest d'alta baix segons les veus que hem recollit i que podreu sentir en els propers minuts. Però aquest dimarts 8 de setembre passa per altres notícies que us avançam amb Carme Moreno i Olivia Navarro. Via lliure.
1: El govern espanyol ha retirat el veto a la tramitació de la proposició de llei de cogestió aeroportuària al Congrés i la norma es podrà debatre a la cambra. Els motius d'aquest canvi de posicionament es coneixeran avui capvespre.
0: Manco espera per la dependència.
2: Davallen a 192 els dies d'espera per accedir al sistema de dependència de les Balears. La consellera de Família i Benestar Social ha presentat avui els plans. Els resultats del pla de xoc per reduir la llista d'espera ha explicat que l'objectiu és arribar al límit de 6 mesos que marca la llei.
0: Estatus especial per a Ceuta.
1: És la petició que fa a Brussel·les el president de la ciutat autònoma, que avui cap vespre reunirà amb els comissaris de migració i de la Mediterrània en la crisi que viu Ceuta arran de l'arribada massiva de migrants de final de juliol. El govern espanyol ha acordat la desclassificació dels informes sobre aquests fets.
0: A partir de les 2:30, com sempre, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia. Que a Eivissa passen també per educació. L'associació Aixecascap ha posat en marxa una campanya per traslladar les recomanacions oficials sobre l'ús de pantalles entre els menors. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia, ho ha fet aprofitant el proper inici del curs escolar. La campanya es desenvoluparà als centres educatius de l'illa. Les entrevistes volen recordar a les famílies les indicacions oficials de l'associació espanyola de pediatria sobre l'ús de pantalles entre els menors, com que el seu abús causa problemes de concentració, de parla i de relació, entre d'altres.
0: A Mallorca, Ses Salines i Campos prohibeixen el consum de l'aigua de l'aixeta amb menys de 24 hores de diferència. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. L'augment de la demanda i la manca de pluja s'han disparat la salinitat dels pous, obligant a vetar l'aigua per beure o cuinar. La crisi de l'aigua s'estén també a Manacor, on l'Ajuntament ja adverteix de possibles talls en el subministrament i futures restriccions. El consistori manacorí ha enviat cartes urgents a hotelers i propietaris de xalets amb piscina per exigir-los que minvin el consum d'aigua abans d'aplicar mesures més severes.
0: A Menorca, Maó viu ara mateix un dels moments més importants de les festes de Gràcia. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia, i és que ja està en marxa el Jaleo, en el qual participen avui 131 caixers i cavallers. És el dia gran de la ciutat, marcat també per una calor de justícia i, de moment, per l'absència d'incidents destacables, pendents de si les elevades temperatures obliguen a escurçar aquest jaleo pel benestar d'assistents i també dels animals.
0: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia.
0: La 16a etapa de la Vuelta a Espanya ja està.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: Amb el senyal als horaris a les 3, és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 8 de setembre, una actualitat marcada per l'informe PISA, amb uns resultats que han empitjorat en general arreu del món desenvolupat, però la sabatada ha estat històrica a les Balears i a Espanya. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Parlem de l'informe que avalua les competències educatives dels alumnes de 15 anys i que encén totes les alarmes sobre la comprensió lectora dels joves. No són capaços de llegir i entendre més de 400 paraules seguides, un problema que l'organització vincula directament a l'ús dels mòbils. En el cas de les Balears, aquesta competència és la que pitjor resultats mostra, pitjor fins i tot que en el conjunt de l'Estat, i equivalen a retrocedir un curs sencer. Igual que en matemàtiques, una altra de les matèries amb pitjors dades. Antoni Vera, conseller d'Educació, aposta per canvis per millorar aquesta situació.
2: No pot ser, no pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
1: La diversitat de normatives, la manca d'implicació de les famílies en l'educació i el rol predominant de les pantalles en la vida dels joves s'han motivat aquest delta baix, segons coincideixen sindicats i la FAPA.
0: El govern espanyol ha retirat el veto a la tramitació de la proposició de llei de cogestió aeroportuària al Congrés.
1: Estava inclòs a l'ordre del dia de la mesa de la cambra per avui hora baixa, però finalment s'ha eliminat i la norma, per tant, continua la seva tramitació i es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El motiu d'aquest canvi de posicionament se sabrà avui cap vespre. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha valorat positivament la decisió.
3: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet. Hem fet una passa endavant i hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
0: Manco espera per la valoració de dependència.
1: Baixen a 192 els dies d'espera per accedir al sistema de dependència de les Balears. La consellera de Família i Benestar Social, Sandra Fernández, ha presentat els resultats del pla de xoc per reduir aquesta llista d'espera i assegurar que l'objectiu ara és arribar al límit de 6 mesos de màxim que marca la llei.
4: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
0: Al Suprem deixa en suspens la denominada llei de nets.
1: D'aquesta manera, el tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents, el CERA, en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen efectivament la condició de descendents d'espanyols que haurien patit l'exili. El Suprem accedeix així a les pretensions de Vox, que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa.
0: Estatus especial per a Ceuta.
1: És la petició que ha fet a Brussel·les el president de la ciutat autònoma, que avui capvespre es reunirà amb els comissaris de migració i la de la Mediterrània, que amb la crisi que viu Ceuta arran de l'arribada massiva de persones migrants a final de juliol. El govern espanyol, per cert, també ha acordat avui la desclassificació dels informes sobre aquests fets.
0: És una de les derivades de la crisi migratòria que avui ens deixa també la localització d'altres 4 embarcacions amb persones migrants a les Illes Balears.
1: En total són 5 les que s'han detectat des de la passada mitjanit en diferents punts de la costa balear. 3 de les barques han estat interceptades per Guàrdia Civil i Salvament Marítim a Cala Gallota, a Cabrera i a Formentera. A més, també s'ha localitzat 15 persones d'origen magrebí al camí de Can Blaet, al Pilar de la Mola, que han arribat amb altra embarcació. En total s'han atès 88 persones d'origen magrebí i subsaharià.
0: Tot això a les portes d'un canvi de temps. Les Balears estaran demà en avís taronja per fenòmens meteorològics adversos, per tempestes

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Les Illes se situen per davall de la mitjana espanyola en l'informe PISA, l'estudi que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciències.
2: Respecte a les darreres dades de 2022, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències. En general, han estat un resultat dolents arreu del planeta i, de fet, l'OCDE, que organitza aquesta prova, ha llançat l'alarma davant la baixada continuada en els resultats del 90 països que hi han participat. Una situació que a les Balears els sindicats ja esperaven per molts dels problemes estructurals del sistema educatiu i el malestar dels docents, ho explica Carles Cabrera, president de l'ESTEI.
3: Tan dolent com esperàvem i a més, malauradament, el que fa és confirmar el que anava dient l'ESTEI des de fa molta estona. És a dir, nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
1: I els metges preparen noves mobilitzacions contra el projecte de l'Estatut Marc. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta d'inici.
2: L'EFEMS demanarà també als grups parlamentaris contraris al projecte que presentin una esmena a la totalitat perquè el test que ja és al Parlament espanyol, torni al Ministeri de Sanitat. El sindicat manté les seves principals reivindicacions, un estatut propi per als metges, una jornada de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies, el reconeixement de l'excés de jornada i canvis en el model de jubilació.
1: I en clau estatal, les empreses estan obligades a informar els treballadors dels sistemes algorítmics que utilitzin per determinar-ne les condicions de treball.
2: Entre elles, l'assignació de tasques, ton, salari o promoció, així com l'extinció del contracte. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un real decret que transposa la directiva sobre condicions transparents i que recull el dret dels treballadors a rebre informació detallada del salari, la jornada o la previsibilitat de temps de treball. Yolanda Díaz és ministra de Treball.
4: A partir de hoy mismo, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen derecho a conocer con exhaustividad para poder defenderse cuál es la fórmula que emplea su empresa en la relación laboral en vigor.
1: I continuen les festes de Gràcia de Mahó. Sentim l'ambient de la plaça de la Constitució, on en aquests moments se celebra el Jaleo, el qual es pot seguir en directe en una retransmissió especial per IB3 Televisió i pel canal de YouTube de la cadena. Al Jaleo d'avui participen 131 caixers i cavallers, mentre que ahir en van ser 109 per mort de la calor.
2: Poc abans de començar i a causa de les elevades temperatures, es va decidir reduir de 3 a 2 les voltes previstes. Ho explicava en directe per IB3 Televisió el regidor de festes, José Manuel Tete García.
5: I bueno, la idea és que en principi, si tot va bé, llevarem una volta també, per tant això facilitarà i alleujarà que els cavalls puguin
6: anar a descansar. Fa molta calor.
5: Entre calor i humitat hi ha una mescla, diguéssim, que s'agraeix. Ja ho van fer l'any passat, van llevar una volta l'any passat i enguany pues, es tornarà a fer, sobretot perquè els cavalls se'n puguin anar antes a descansar.
1: I arribam així a les 4 i 4 minuts amb una darrera informació de servei. Molta precaució als conductors que es troben a l'autopista d'Inca MA13 des de Palma, direcció a la capital del Reguer, on hi ha hagut un accident i la carretera està congestionada. Més informació al butlletí informatiu de les 5. Us deixam amb els companys de Tèntol.
0: Més informació a ib3noticies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si mos escoltau de la colònia Sant Pere a través del www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta. Quan mos sabem a dimarts, concretament a dimarts dia 8 de setembre de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de la Ràdio Municipal d'Horta, que en aquest programa de cap vespre de Ràdio Horta, que vos acompanyam de dilluns a divendres cada cap vespre que puguem. I bé, com vaig dir ahir, ja enllestim aquesta setmana de la Fira d'Horta 2026 en tot aquest seguit de propostes de dates que hi ha tant abans com després. Però no només, evidentment, parlem aquesta setmana de la fira, sinó que de més coses, ja que, com dic, les notícies no aturen, van seguint un dia unes coses i altra l'altra, i bé, anem recordant també d'altres. I res, així començam aquest programa d'avui de capvespre de Ràdio Horta, on farem un repàs, comentarem i explicarem diverses coses, algunes noves, altres recordatòries, i per tant donem el sus en aquest programa d'avui de capvespre de Ràdio Horta. Són les 16:41, benvinguts, començam.

La noche me confunde, infunde. Por la

La noche me confunde. Get ready, baby.

I el Consell de Mallorca presenta la primera mostra de l'ensaïmada de Mallorca, un homenatge al dolç més emblemàtic de la nostra illa. El Consell ha presentat aquest dimarts la primera mostra de l'ensaïmada de Mallorca, una iniciativa que se celebrarà el pròxim 11 de setembre en el pati de les Rentadores, al Centre Cultural de Misericòrdia a Palma, en el marc dels actes de la Diada de Mallorca. La mostra reunirà fons, pastisseries i productors vinculats a la Indicació Geogràfica Protegida, la IGP Ensaïmada de Mallorca. Els assistents podran degustar diferents varietats d'aquest dolç tradicional mallorquí, entre aquestes propostes elaborades sense gluten. La consellera Pilar Amate ha presentat els detalls de la jornada al costat del director insular de promoció econòmica, Álvaro Roca. En la presentació també han participat el president de la IGP, Pau Llull, el xef Coldo Royal, president de l'Associació de Cuiners i Pastisseres Establerts de les Illes Balears, ASCAIP, entitat col·laboradora de l'organització LATA, la vicepresidenta de ASCAIP, Gabriela Oliva, i Carlos Enrique, de Gelats Iceberg. Amate ha destacat que aquesta iniciativa pretén enaltir i rendir un just homenatge a un dels dolços més representatius de Mallorca, realçant el treball dels nostres fons, pastisseries i productors, així com la qualitat i la tradició que hi ha al darrere de cada ensaïmada. La consellera ha afegit que la mostra permet acostar el producte local a la ciutadania i els qui visiten l'illa al mateix temps que contribueix a reconèixer la labor d'un sector que forma part de la identitat gastronòmica i cultural de Mallorca. Entre els establiments participants figuren Fons, Benet Baron Forn i Pastisseria, Forn Fornaris, Gelat Iceberg, Can Rafael de Buja, Forn Pansemar i Pastisseria Terrassa. Cada un d'ells oferirà elaboracions i varietats diferents d'ensaïmada fetes amb productes de Mallorca. Una de les propostes destacades de la jornada serà el gelat d'ensaïmada sense gluten. A més, la mostra comptarà amb un espai de cuina en directe en el qual els establiments participants mostraran al públic part del procés d'elaboració d'una autèntica ensaïmada mallorquina. El programa inclourà també un acte de reconeixement a la trajectòria personal de dos pastissers de l'illa en agraïment a la seva dedicació i contribució a la gastronomia local. Així mateix es nomenarà l'ambaixador de l'ensaïmada de Mallorca d'enguany. La dinamització i presentació de la jornada seran a càrrec de Coldo Royo, Miquel Serra, Ricardo Rossi i Elias Sánchez. L'accés serà lliure i gratuït, es lliuraran dos tiquets de degustació per persona fins a esgotar-ne les existències.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Obre els ulls, els sentits, i veuràs

0: Bon dia. Confirmat el veto del govern central a la tramitació de la llei de congestió aeroportuària balear no consta a l'ordre del dia de la reunió de la mesa del Congrés dels Diputats que comença d'aquí mitja hora.
1: L'executiu espanyol ha registrat la retirada de l'escrit que impedia que els diputats espanyols debatissin si les Balears han de tenir veu i vot en les decisions sobre els aeroports illencs, tal i com va aprovar la majoria del Parlament.
0: La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que ara el govern proens ja no podrà seguir confrontant amb el de Sánchez. El popular Sebastià Sagreras creu que l'executiu socialista no ha tingut altre remei que tombar el veto.
2: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya. O desdelegat de govern.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.

0: Continuen les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mont. En aquestes hores, els mohones els estan immersos en ple jaleo de la plaça de la Constitució. Una festa que, recordam, es pot seguir en directe en una retransmissió especial per IB3 Televisió.
1: I participen 131 caixers i cavalls. La jornada festiva continuarà fins passades les 6:30 de l'hora baixa amb la sortida de la Qualcada cap a les corregudes d'Escòs de Gràcia, el darrer cargol, i en acabar el darrer toc de Fabliol a la plaça de la Constitució. La il·lustradora del cartell d'enguany, Marga Pons, gaudeix del dia festiu.
2: A veure, primer de tot, molt contenta perquè te reconeixen la feina que fas i agrada el que, bueno, els quadros que vaig pintant i això. Però també una responsabilitat.
0: I la Fundació Rana organitza pel pròxim dissabte 19 de setembre un mercadet benèfic per protegir els menors d'abusos sexuals. L'objectiu és recollir fons pels projectes de l'organització que tenen per finalitat la protecció dels infants davant els abusos i el finançament del tractament psicològic per a les víctimes adultes.
1: Hi haurà juguetes i llibres infantils, roba, sabates, productes de la casa, bijuteria i accessoris. El mercadet es farà entre les 9 del matí i les 4 de l'hora baixa al Parc de la Mà a Palma.
0: I precisament dia 19 es celebra a Palma la Nit de l'Art, un esdeveniment clau en l'àmbit de l'art contemporani de ciutat que s'ha presentat avui amb mig centenar de propostes i 50 espais expositius on els artistes podran mostrar les seves obres.
1: Una nit especial de 6 del capvespre a 11 de la nit que, malgrat els canvis i crescudes, no perd l'essència. Ho explica el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus.
3: És destruir, és la festa. Se fa amb ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se faci de dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
0: Arribam a les 5:04. Més informació al butlletí informatiu de les 6. Us deixem amb els companys de Xiu Xiu.
4: A ib3notícies.com.

0: tot això.
1: Vull una llimona natural per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer per...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

quan arribes... I el Consell presenta la creació d'un regne per apropar la història de l'illa als més joves, que sempre està bé fer aquesta pedagogia. El Consell ha presentat avui dimarts el còmic titulat La creació d'un regne, una eina educativa i cultural nova, concebuda per apropar la història de Mallorca als alumnes de 5a i 6a de primària d'una manera atractiva, entenedora i rigorosa. La presentació, celebrada al Palau del Consell dins el programa d'actes de la Diada de Mallorca, ha comptat amb la participació del Conseller d'Hisenda, Innovació i Funció Pública Rafael Bosch, l'editora insular de projectes estratègics i relacions institucionals Maria Elena Jaume i de l'autor i il·lustració de l'obra Llorenç Garrit. Durant l'acte s'ha destacat que aquest còmic és una eina per acostar la història de Mallorca als més joves d'una manera rigorosa, atractiva i entenedora. El projecte neix en la voluntat de donar a conèixer la figura del rei Jaume I el Conqueridor i el període posterior, especialment el regnat de Jaume II de Mallorca, una etapa fonamental per entendre la configuració històrica i política de l'illa. A través de la combinació d'història, d'il·lustració i de narrativa, el còmic facilita la comprensió d'aquests episodis i els presenta mitjançant un llenguatge proper al públic infantil i juvenil. L'objectiu és despertar la curiositat dels estudiants i afavorir que coneguin el patrimoni, la memòria i els principals esdeveniments del passat de Mallorca. Llorenç Garrit és el responsable de les il·lustracions i del guió novel·lat de la creació d'un regne. L'obra ha sintetitzat i adaptat un contingut històric ampli per fer-lo accessible i atractiu per als lectors més joves. La part artística es completa amb el treball del colorista Pato Conde, que ha dotat la publicació d'una estètica contemporània, dinàmica i pròxima al llenguatge visual del públic al qual s'adreça. Per garantir el rigor dels continguts, el còmic ha comptat amb la revisió i l'assessorament del doctor en història Miquel J. Deià. L'historiador ha supervisat la recreació dels personatges, els esdeveniments i el context de l'època perquè s'ajustin al coneixement historiogràfic. Amb aquesta publicació, el Consell de Mallorca posa a disposició dels més joves un recurs que permet treballar la història de l'illa des d'una perspectiva amena i visual. El còmic es planteja així com una eina de suport a l'aprenentatge i de divulgació del patrimoni històric mallorquí. La creació d'un regne va més enllà d'una aplicació il·lustrada. És una iniciativa destinada a reforçar el coneixement de la història i la identitat de Mallorca entre les generacions més joves i acostar-los a una part essencial de la memòria col·lectiva de l'illa.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: libertad. Sensat.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I un recordatori important, que segur que molt de vosaltres ja ho sabeu, però que per si qualcú encara despistat diu és que encara no he agafat tiquet o coses d'aquestes. Així que no espereu més per reservar la vostra presència a la Gran Pamboliada Popular, que durà tema un any més al Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà, juntament i amb la col·laboració de, i amb, també en benefici de la Junta Local d'Artà de l'Associació contra el Càncer de les Illes Balears. Ja sabeu que normalment el dia abans o dos dies abans realment de la fira sempre se solia fer aquesta pamboliada, antigament d'una altra organització i un altre lloc, però darrerament ja se sol fer aquí on està previst també per aquest divendres dia 11 de setembre, concretament a la plaça del Pas del Pas, en aquest cas, en aquesta plaça també que amb aquesta pista de patinatge que se va fer en el seu moment, que també serveix per fer sopars, per exemple, i propostes com aquesta, així com moltes altres, com també, per exemple, pel Cool Days, etc. I en aquest cas, aquest divendres tindrà lloc novament aquesta gran pamboliada popular solidària, com dic, del Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà, en col·laboració i en solidaritat amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. Com ja sabeu, però si no vos ho recordam, té un preu lògicament solidari de 12 euros. Els tiquets se poden adquirir a través de diferents fórmules, bé sigui a través de qualsevol directiu de la Junta Local d'Artà de l'Associació contra el Càncer. Ja sou normalment a un poble, tothom se coneix i per tant tothom sap qui és i qui no és. En aquest cas, per exemple, en Joaquín Ortega, en Xim Ortega, que no és el president, també a en Jaume Cabré i moltes altres persones. Me n'estic deixant moltes, ja ho sé, però per tant ja tothom, com dic, segur que coneix qui està dins de l'associació. I si no, també podeu anar a alguns d'aquests comerços que hi col·laboren d'aquesta manera, com són el Forn de Can Leu, Elèctrica Mestre, Sant Salvador com a tal, el santuari, bueno, el bar-restaurant Sant Salvador, o també Expert de Can Ayala. En aquests diversos punts podeu adquirir els vostres tíquets de manera anticipada per aquest preu de 12 euros, com dic, lògicament de manera solidària, i així ajudem a l'Associació Espanyola contra el Càncer. També el cartell diu: convidam a la participació de totes aquelles persones que vulguin fer una coca dolça, que podreu dur-la el mateix dia, el mateix divendres, entre les 18 i les 19 hores, i entre les 6 i les 7, al mateix lloc, a la plaça del Pas, concretament a dins de l'edifici municipal d'aquesta plaça del Pas. També mos han indicat, en aquest cas en Joaquín, que mos han dit, m'ha dit també fer especial recordatori, i estic d'acord amb aquest sentit, i sabeu que normalment sempre també quan així s'indica el programa o m'ho diuen també així em faig especial interès, de que tothom qui pugui, per favor, que dugui el seu plat, el seu tassó i els seus coberts. Si qualcú per lo que sigui no pogués o dugués només plat i tassó i no cobert-se, ni deixaran, però sempre que sigui possible, per favor, intentau dur els vostres estris, diguem-li així, per aquesta pamboliada. Lògicament el pamboli en si ja hi serà i cap problema, però sí que per poder menjar, que diem com a tal, en aquest cas, com dic, repetesc, plat, tassó i coberts, sí que és necessari o és important que ho dugueu. Així d'aquesta manera ajudam entre tots a millorar el planeta, com dic sempre, i bueno, primer de tot el nostre poble, per començar, perquè a vegades quan dèiem allò el nostre planeta realment és així, però també sí que és vera que hi pot haver gent que digui bé, això m'acau molt en fora, no, realment som part del planeta, però bé, si ho dèiem així segurament que s'escau més. Així fem un poble molt millor, un municipi molt millor, en aquest cas reduint
residus i d'aquesta manera col·laborem entre tots a fer un millor hortà, millor entre tots, com dic, per tant, i així mos ajudem i mos donem la mà entre tots i el futur també podrem seguir fent coses. Si no hi posem de la nostra part, després serà més complicat seguir fent propostes. Per tant, això segurament vos ho recordarem possiblement quan aneu a cercar el tiquet, però bé, pel, si de cas vos ho record també per aquí, aneu a comprar primer tot el tiquet a qualsevol d'aquests diversos llocs, repetesc, Font de Can Leu, Elèctrica Mestre, Sant Salvador, Expert Can Ayala o qualsevol membre de la directiva de l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artà, i podeu, com dic, pagar els vostres tiquets amb un preu de 12 euros per persona. Recordem solidàriament, lògicament, a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Com sempre dic, Artà sempre que se'l necessita sempre respon. Evidentment, això sempre Artà han demostrat que cap problema, que sempre tot i més. I, en definitiva, aquesta és una altra bona ocasió. I també, com dic, moltes vegades, me sap greu repetir-me, però és que ho veig així, el manco, jo m'agrada mirar-ho d'aquesta manera, que en aquest cas sempre està bé fer un donatiu o fer una ajuda, ja sigui a l'Associació Espanyola contra el Càncer o qualsevol altra associació benèfica en aquest cas, però en aquest cas parlem del càncer, i que si fes un donatiu i ja està, està molt bé, lògicament, i vos anim de fet a fer-ho. Però si a damunt de que podem ajudar en, aquesta, en aquest cas en aquesta associació, en aquest col·lectiu de la gent que malauradament està passant per aquesta malaltia, també els seus familiars, ho han dit també moltes vegades, el càncer malauradament o bé ens ha tocat de prop, o bé els qui escoltau, algú dels qui escoltau, o bé algun familiar, o bé algun amic vostre, desgraciadament segur que, repetit de manera desgraciada, ha tocat de prop algú que coneixem, i que tant de bo no hauria estat així, per suposat, però bueno, la vida ve així com ve. I per tant, en aquest cas, tot el que puguem ajudar, i sabem segurament de la importància de quan mos passa a nosaltres al nostre redal de rebre ajuda, de rebre suport, de resoldre dubtes a vegades que puguem tenir de, i ara això, com va, o quins tempos, o què és el més recomanable, o necessit, no sé, una cadira, o necessit un estri concret de sanitari, en fi, mil coses que des de la pròpia Associació Espanyola contra el Càncer vos poden ajudar i segur que evidentment estaran encantats d'ajudar. Repeteix, com deien sempre, tant de bo, evidentment, no haguessin d'existir associacions com aquesta, amb el bon sentit de la paraula, però la vida és com és i mentre hi hagi aquesta malaltia serà necessària l'existència d'aquestes associacions, en aquest cas d'aquesta associació, per exemple, de la SC. Recordem que aquí tenim aquesta Junta Local d'Artà, per tant també molt millor encara sabem a on podem acudir. Sí que no tenen una seu fixa com a tal, però quan dic el poble al final tothom ens coneixem, per tant segur que si no directe indirectament segur saben la manera com contactar amb ells. Entre còmetes, si m'apreteu dir-ho així, en el pitjor dels casos sempre vos donen l'oportunitat de que contacteu en Radio Artà, evidentment vos facilitaríem el contacte, només faltaria, tot i que ja dic, segur que d'una manera o l'altra s'havia de trobar la manera de contactar amb qui pertoqui, però vaja, evidentment nosaltres, si és per un motiu així d'ajuda, encantadíssims de poder ajudar amb la manera que puguem, encara que sigui només passar un contacte, en el final mos donen per satisfets, i per tant, en aquest sentit, també com a servei públic. I això, en aquest cas, com deia, així com mos agrada, o mos agradaria, o les dues coses, rebre ajuda, suport o atenció, el que sigui, en cada cas, quan ho necessitem, quan estem passant mal moments en aquest sentit, amb aquesta malaltia, com dic, o bé nosaltres o bé algú proper, evidentment és important també col·laborar i ajudar per tal de que se pugui ajudar, recolzar
etc, etc, tot el que he dit abans, les persones que ho estan passant. Per tant, i com volia dir abans, que sé que m'enran per les branques, però també és important recordar-ho, si més no. En aquest sentit, així com mos agrada que mos ajudin, també, evidentment, han de saber ajudar i no tinc cap dubte que ho tornen a fer, sempre ho han demostrat, segur que ho tornen a demostrar aquest divendres, per exemple, amb aquest acte. I en aquest cas, a més de solidaris, que és el millor que poden fer, com a, no sé, com a contrapassació, entre cometes, que no m'agrada dir-ho així en aquest context, però a més poden gaudir d'un bon pamboli en companyia de més gent del nostre poble, fent aquesta col·lectivitat d'Artà i fent, passant una bona vetllada, xerrant, conversant, contant anècdotes o ajudant-nos uns als altres o el que sigui. Al final, fent quatre ratllades, perquè també al final no tot ha de ser evidentment negatiu, també dins de les circumstàncies també s'ha de saber posar el punt de riure. Sé que es va de dir i mal de fer, ho sé, però per matar-m'ho dir així, s'esperi i desig que mantengueu. I per tant, que millor que anar a un acte com aquest, d'aquesta gran famoliada solidària del Club d'Amics de la Zona d'Artà, en col·laboració i en benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Repetesc, si ja teniu el vostre tiquet, genial, simplement ara divendres anar cap allà una mica abans de l'hora prevista, i si no teniu el tiquet, aneu-lo a comprar ja amb horaris, lògicament, de cada establiment. Teniu temps encara, evidentment, demà i passat demà i això, però no espereu el darrer dia i així també se pot fer un pronòstic de quanta gent se preveu que hi hagi. I tot recordar una vegada més, com no pot ser d'altra manera, per reduir la quantitat de residus es demana que cada persona dugui el seu plat, el seu tassó i els seus coberts. Així, d'aquesta manera, no generem més residus, serem respectuosos primer tot en Bertà, després amb el nostre planeta, i farem un poble molt millor entre tots. Ja de per si és un acte solidari que donem una mà, per tant, també en aquest cas donem una mà també amb el sentit mediambiental possible. Segur que serà tot un èxit i, repeteix, tant de bo, evidentment, no s'haguessin de fer propostes com aquestes, però mentre hi hagi la qüestió, tant de bo se'n puguin fer moltes cada any i cada vegada que faci falta. I, com dic, no tinc cap dubte que Artà tornarà a respondre, perquè així sempre, sempre és. Compte amb la col·laboració de diverses comerços, entitats, empreses, Licors Mollà, Gromart, Càrniques Sonyer, Fuster, Begudes, Cafeteria Sant Salvador, La Menorquina, Llevant, Espar, Can Sassate, Font Can Leu, Camp Roig, Panificacions, Montserrat de Sant Primer, Sebastià Sastre i Oliart de Biel de Coetza, que en aquest cas són aquests tres que cedeixen l'oli. I bé, per tant, ja sabeu, això serà aquest divendres dia 11 de setembre a les 8:30, que no ho havia dit, ja ho sé ara avui, a les 8:30, divendres dia 11, aquest divendres vaja, a la plaça del Pas del Pas d'aquí d'Artà, gran famòlia de popular solidària, així que no hi falteu.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I l'artenant que Enric Mas continua una etapa més, en aquest cas després de l'etapa número 16 d'aquesta Volta Ciclista a Espanya com a líder d'aquesta classificació general, cosa que ens segueix enorgullint un dia més, una etapa més, en aquest cas, com ja venim dient, dia rere dia. No era fàcil, o no és fàcil, si més no, encara, conservar aquest mallot vermell per part del ciclista artenenc Enric Mas, i de moment el segueix mantenint, i de més amb una distància certament considerable. Du ara ja, sumant les diverses etapes, un temps, Enric Mas, de 56 hores, 2 minuts i 29 segons. I el segon classificat és Félix Gall, crec que es pronuncia així, si no me perdonin, del grup, de l'equip, perdoneu, de Caldón, en aquest cas, està un temps de 2 minuts i 6 segons. En tercer lloc, del que seria el podi, diguem-li així, d'aquesta classificació general, no sé si virtual o momentània, és Primo Roglic, de l'equip Red Bull, amb un temps de distància d'Enric Mas de 2 minuts i 10 segons. En quart lloc, Richard Carapaz, de l'EF Education, en aquest cas amb un temps de distància d'Enric Mas de 4 minuts 24 segons. Ja després altres classificats, diguem-li el segon espanyol, perquè el primer seria Enric Mas, el segon espanyol el trobam a la 8a posició, en Cristian Rodríguez, del XDS Astana Team, amb un temps de distància de 7 minuts 1 segon. Però bé, el més important, repeteix, és que l'artenenc Enric Mas segueix líder, segueix primer d'aquesta Volta Ciclista d'Espanya. Una etapa més, la 16a, que en aquest cas ha guanyat en Jota Brennan amb un temps de 3 hores 56 minuts 33 segons. Ha estat el guanyador del Team Visma d'aquesta etapa número 16. La classificació general està en el lloc 99, per tant no hi havia perill, diguem-li així, per Enric Mas en aquest sentit. I tot i que sí que és el segon en la classificació del mallot verd, en aquest cas, per exemple, sí que està, i des de l'inici de la volta ha estat entre la tercera i segona posició d'aquest mallot verd, en aquest cas, que no és la de la general, sinó que és de, crec, regularitat, o cosa així, ja no voldria equivocar. En definitiva, bé, per tant, ha estat el guanyador d'aquesta etapa d'avui, la 16a. Queden encara unes quantes etapes, de fet, si no vaig malament, crec que és fins diumenge, que hi ha les diferents etapes i on Enric Mas s'haurà de seguir defensant, en aquest cas, això, aquest mallot vermell, com a líder momentani de la Volta Ciclista a Espanya, i esperem que definitiu, per suposat, lògicament, seria tot un orgull i una celebració. Si ja les vegades que ha fet segon ja ha estat tot una celebració, evidentment no vull pensar si acaba fent primer, el que podria ser, per, en aquest cas, per Artà com a poble i municipi. També, per suposat, pel ciclisme artenenc, que ja vàrem tenir, en aquest cas, Miquel Zamora, en aquest cas, en el seu, en el seu cas, en ciclisme en pista, Miquel Zamora, que va ser campió del món, també que a vegades no sé si en som conscients realment d'això, ho deim molt ràpid, campió del món, poca broma. I de fet, també aprofito per dir que ahir vaig veure les notícies, sí que perquè com, clar, no és el mateix un que se dedica exclusivament a notícies esportives o alguna cosa concreta, jo evidentment he d'estar una mica a la guai de moltes coses, de moltes notícies, i per tant no puc estar a vegades en certs detalls, però sí que ahir, no vull deixar de dir-ho perquè també és important, se va comentar que Enric Mas també era un dels seleccionats per a la selecció espanyola de ciclisme en ruta, en aquest cas per, no voldria anar malament, deu ser pel Mundial, vull pensar, però bé, ara no ho vull dir malament, però sí que és un dels que
Defensaran també aquest maillot de la selecció espanyola de ciclisme. Sí que és veritat que en aquell cas potser no sigui el cap de files com a tal, perquè també hi ha un altre ciclista també d'aquests importants, destacables, però qui sap si pot aconseguir també alguna cosa important en aquest cas en la selecció espanyola. En tot cas, pas per pas, com m'agrada dir sempre, tant a la meva vida personal també igualment, pas a pas, primer de tot, Volta Ciclista a Espanya. De fet, el seleccionador espanyol, Alejandro Valverde, ja va dir que era el màxim favorit a hores d'ara a guanyar aquesta volta, evidentment per la seva condició de líder momentani i per la seva capacitat física i el que sabem que és capaç de fer i de lluitar i de defensar. Per tant, en aquest sentit, esperem primer de tot que pugui guanyar aquesta volta ciclista d'Espanya, que seria, com dic, un orgull i un immens plaer, per, evidentment, per ell, primer de tot, per suposat, perquè hauria aconseguit el que fins ara se li havia resistit. Per tant, primer de tot per ell, després per la seva família i després, això, per els seus amics i per tot el poble del municipi d'Artà, i fos suportat lògicament pel ciclisme artenanc i després també en altres instàncies pel ciclisme balear i fos suportat pel ciclisme espanyol com a tal. Per tant, però bé, en el nostre cas mirant cap a casa, que és Artà i el ciclisme artenanc, i si voleu pel ciclisme balear com a tal també. Per tant, bé, pas a pas i fita a fita, de moment segueix una etapa més defensant aquest maillot vermell de la Volta Ciclista a Espanya a l'artenanc Enric Mas. Repeteix que amb un temps de 56 hores, 2 minuts, 29 segons i segueix tenint els seus rivals bueno, a partir del segon i de més, més de 2 minuts. En ciclisme pot passar qualsevol cosa, ja ho hem vist evidentment en la manera com Enric Mas va aconseguir el primer lloc, però confiem en que aquestes diverses etapes que queden, ara estava mirant, en queden concretament 5, si no me descompt, ja que n'hi ha 21 en total, per tant de 7, 8, 9, 20 i 21, són aquestes 5 etapes que queden a hores d'ara. L'etapa d'avui ha quedat en 35a posició, evidentment, com dic, altra vegada sols evidentment quan queda primer no ho és, però i si no li guanyen temps, que fins ara no ha estat darrerament, és una cosa anecdòtica, ho dic així, que me perdonin, evidentment, si ha de ser i si ha de lluitar, evidentment no és el mateix quedar en aquest cas 35 que va quedat dels darrers del pilot, però que seria estrany que passés, però vaja, perquè m'entengueu el que vull dir, i però vaja, sí que és vera que l'important és que segueix mantenint aquest primer lloc del maillot vermell. En el cas, ja que estem segueix donant dades, tot i que el cap i el fi, clar, quan està lluitant per un maillot i sobretot el vermell del Volta Ciclista d'Espanya, la resta un poc entre cometes secundari, m'entenem-ho en el bon sentit, però en la classificació del maillot verd està en la 14a posició, hores d'ara, sí que en aquest cas ha baixat 3 posicions a aquesta classificació en quant a punts, i en la classificació de muntanya, que és aquest blanc amb topos blaus, segueix mantenint la tercera posició que ha defensat aquestes darreres etapes d'aquest maillot blanc amb topos blaus, que si no vaig malament crec que és la de muntanya. Després hi ha la classificació per joves, que en el seu moment ell va ser un dels que lluitava com a tal, i de fet crec que el va arribar a dur també en algun moment, aquest maillot blanc. De moment, però, ja ha superat l'edat per prendre part en aquesta classificació, però, com dic, el més important, bàsicament, és que segueix primer d'aquesta Volta Ciclista d'Espanya en la classificació general, i això és el més important de tot, d'aquest maillot vermell, des de ja la 8a etapa. Que al final si no de la 8a etapa i on la 9a etapa va aconseguir guanyar-la i guanyar aquesta etapa quedant primer de l'etapa i consolidant-se així com a primer classificat que ja ha mantingut aquell lloc del maillot vermell al manco fins ara i esperant que evidentment ho segueixi fent aquestes 5 etapes que queden a hores d'ara. Enhorabona Enric Mas i força, ànims per seguir aguantant i seguir lluitant per aquest maillot vermell.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I molts avisen d'un possible accident a la carretera de Sermita, a les costes de Sermita, de fet, que un quad ha girat i ha sortit de la carretera. Segons mos indiquen, el quad pot haver caigut damunt d'aquesta persona i hauria entrat en aturada cardiorrespiratòria. Sembla ser que hi ha el 061, els serveis sanitaris, bombers, policia local i no sabem si també Guàrdia Civil de Tràfic. És el quilòmetre 8 de la carretera MA3333 i, per tant, bé, lamentem aquest fet, aquest incident, i en definitiva això, pot haver-hi hagut aquest accident d'un quad que hauria caigut, bé, hauria sortit de la carretera, que la persona amb el quad li hauria caigut damunt i aquesta persona hauria entrat amb aturada cardiorrespiratòria. És l'únic que sabem de moment fins ara en aquest quilòmetre 8 de la carretera MA3333.

Sí, parlem d'accidents. Ahir vespre també em va ocórrer un anant, diguem-li, cap a Sa Font, cap a la carretera, diguem-li així, de la Colònia Sant Pere, però tot just sortint d'Artà, per dir d'alguna manera. En aquest cas, en castellà en dirien carrito, no sé com seria carret, no sé com seria dir en mallorquí. En aquest cas, que sí que sembla que hauria volcat al costat de la carretera en sentit la colònia, per dir-ho d'alguna manera, com dic, però tot, com ja dic, sortint des de la rotonda sortida d'Artà en direcció a la colònia, o bé, en altres indrets també, si més no. No sabem massa cosa més, però bé, avui de matí encara hi havia el carrito, en aquest cas d'aquests que s'enganxen al vehicle, i després ja avui migdia, que n'he tornat a passar un poc d'antes del migdia, realment, ja no era. Per tant, entenc que ja l'havien retirat. Poc va succeir ahir entorn, no sé si eren les 9 o les 10 del vespre, no recordo ara l'hora aproximada possible. I poca informació més entenc, però sí que és això el que vos puc dir, si més no. No sembla que hagués estat una cosa molt important, però sí que també és una de les coses del qual per transitar-hi pel costat m'hi vaig topar.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

I bé, ja sabeu que quan s'acosten les 7 és el moment de la informació meteorològica i començant com és habitual a través de valersmeteo.com, l'estació ordenen que demolien l'eu en aquest cas 123 metres d'alçada sobre el nivell del mar, que mos diu que ara mateix tenim 32,4 graus centígraus, quan són les 18 i 43 minuts, diu Xafogó, sensació tèrmica de 39 graus, tot i estar ja dia 8 de setembre, sensació tèrmica de pràcticament 40 graus, que sigui aviat. Per tant, això, tornem a tenir, o seguim tenint aquesta sensació tèrmica estiuenca, diguem-li així. La màxima d'avui ha arribat a temperatura, no sensació, temperatura de 37,1 graus centígraus a les 2 i mitja passades, a les 14:33, per ser exactes. La mínima, en canvi, ha baixat fins als, de moment, de 9,9, ja veurem si canvia o no, a les 6 i 13 minuts d'avui de matí, a les 6 i quart, pràcticament, d'avui de matí. Per tant, temperatures, si redondejam avui, entre els, de moment, avui entre els 20 i els 37 graus. Del vent ara mateix de sud, 4,8 km per hora, en ràfes de 17,7. Màxima ràfaga d'avui fins ara, 27,4, les 16 i 24 minuts. Màxima ràfaga mensual, 37 km per hora. Humitat a la 63%, la roba del pont del 24,4 graus, baròmetre 1012,8 hectopascals, tendència baixant ràpidament. Previsió de l'índex ultraviolat va baixant de cada dia, avui 6,7, per demà puja un poquet a 6,8, però vaja, recordem que dies enrere estaven al 7 i si m'anem encara més enrere bastant més alt. Pel que fa a la pluja, de moment 0, tot i que molt probablement demà canviarà, ara ho miram, total mensual de moment 0, total anual segueix amb el 267 litres a valersmeteo.com. Pel que fa a l'almanac d'avui, sortida del sol a les 7 i 21 minuts, la posta prevista d'aquí una horeta i quart, un poc més, una horeta i 20, concretament entorn a les 20:06, sortida de la lluna a les 3:58 i posta de la lluna a les 18:45 ara mateix. La lluna tenim lluna minvant, un 8% il·luminada.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: I bé, anem ara al pronòstic del temps, on, si comparam l'EMET i el Tiempo Apuntés, ens donen una sèrie de diferències de possibilitat de pluja. Sí que les dues webs ens donen possibilitat de pluja per al dia de demà, però a nivell de glaçament horari ho fan de manera diferent. En el cas de l'EMET, ens indica, per exemple, possibilitat de hores d'ara, que consti, possibilitat de pluja a hores d'ara per, en primer lloc, a les 12 del migdia demà, 0,1 litres, això està en plan d'Artà. Repetat sempre que no digui el contrari. Després, un petit parèntesis per a les 15, les 16 i a les 17 hores i a les 3, 4 i 5. I al capvespre, 0,1 litres més cada hora i a les 5, 0,2. I després, a les 19, 0,3 i a les 20, a les 8 del vespre, 1 litre. Això és el que, de moment, mos prediu l'Agència de Meteorologia, que no he fet així la suma, però bueno, serien com a pràcticament 2 litres, més o manco, en tot el dia. 3, 5, 6, 7, 8, sí, 1,8 litres, més o manco ara fent així suma ràpida, per tant, pràcticament 2 litres. En canvi, si miram la predicció d'hores d'ara del Tiempo Apuntés, mos dona bastant més litres per demà. En aquest cas, mos hauríem d'anar al desglossament diari perquè sí que la suma aquí és més complicada i mos dona un total de 24,5 litres i 24 litres i mig per demà. Com veus, és una diferència certament important. Per tant, aquí ja sí és cobra més importància el que vos ven dient normalment. Ja depèn de vosaltres mateixos on considereu que pot ser més cert o manco cert o més probabilitat d'encert o d'equivocar-se, perquè evidentment les dues coses és impossible que succeixi, o una cosa o l'altra, o una tercera si més no, però això. Si mirem de glaçament horari del Tiempo Apuntés, mos dona pràcticament pot dir un episodi de pluja entre les 11 del dematí, que no vol dir que plogui molt tot el temps, però que sí que de manera continuada entre les 11 del dematí i fins a les 12 del vespre, fins a la 1, perquè realment bueno, a les 12 hi ha un petit parèntesi, si més no, i després a la 1 hi ha un 0,2, no sé dir, residual. Després de tot el que hi ha hagut anteriorment. En el sentit residual on me referia. En el cas de les 11 del matí sí que comença amb 0,1 amb un 60%, després a les 12 0,8 amb un 90%, 0,9 amb un 90% a les 13, i bé, i el punt de més quantia de pluja serien, segons el Tiempo Apuntés, hores d'ara. A les 17 hores 4,1 amb un 100% de possibilitat de pluja i a les 18 hores 4,5 litres amb un 100%. I després, tot i que ja dic que pluja continuada, però els punts més àlgids del Tiempo Apuntés. Després, el punt que més seria a les 9 del vespre, a les 21 hores, amb aquí posa 8,7 litres amb un 100% de possibilitat de pluja. Repeteix que s'hauria de verificar si això realment és així, aquesta predicció momentània, no tira massa per alt. Jo crec que agafaria una opció intermitja entre l'EMET i el Tiempo Apuntés particularment, però bueno, ja se sap que amb el temps és difícil d'encertar, per això se diu prediccions, evidentment. I repeteix que en el cas de l'EMET mos indica entorn a 2 litres, en el cas de el Tiempo Apuntés, 24,5 litres al llarg de tot el dia demà, dia 9 de setembre. Per tant, ja dic, se fa difícil dir com pot anar més si cap a un costat o cap a l'altre. El que sí que sembla que tindríem seria la pluja. No sabem en quin moment realment o qui duria més encert, però sí que tot apunta que en qualsevol moment del dia demà tindríem pluja. Això és el que podríem assegurar entre cometes sense por equivocar-nos, que també realment ens podríem equivocar, però bueno, seguint si més no les prediccions d'aquestes dues webs que normalment solem emprar com a empresa de comparar precisament. De fet, si mirant després hi ha com una cosa més anecdòtica entre cometes, per dijous el Tiempo Apuntés marca un residual 0,2, dic residual, repeteix poca cosa, però després ja la resta de dies, inclòs el dia de la fira, 0 litres. Després ja, si me'l deixo veure fins dia Sant Mateu, 21 de setembre, i no hi ha cap altre dia que me'l marqui pluja, per tant, de moment el manco. Per tant, ja veurem demà què succeeix, però sí que repeteix que aquesta possibilitat de pluja al llarg del dia demà, ja veurem qui acaba encertant més. De moment se fa difícil, com dic, un pronòstic clar en aquest sentit, ja que hi ha aquesta certa contradicció entre l'EMET i el tiempo puntes. Pel que quedi de dia d'avui, en principi cel descobert, amb un 0% de possibilitat de pluja i vent de sud-oest en torn a 10 km per hora, segons l'Agència Cel de Meteorologia. Pel que fa demà, en les fragments, amb la secció de fragments de dia, de les 0 a les 6, diu possibilitat de cel anomalat amb un 0%, després, el dematí, de les 6 a les 12, cobert amb pluja escassa amb un 65%. En la franja, entre les 12 i les 18, cobert amb tempesta amb un 100%. I la darrera franja, molt anul·lat amb pluja, amb un 75%. Temperatures que paren entre les 18 i els 32 graus. El vent podria començar en calma, però després, el dematí, nord-est amb 35. En referent màxims de 55. Cada vespre, nord-est igual, però baixaria en torn a 30, seguint en referents màximes de 55, i darreres hores vent seguint de nord-est, per en aquest cas baixant a 25, i referents màximes que també baixarien en aquest cas en torn a 35 km per hora. Això pel que fa al dia demà, per tant, possibilitat de, com ja venien dient, de pluja, vent i temperatures amb baixada. De fet, veiem certament baixada important. Si avui hem dit temperatures de moment entre els 20 i els 37 graus, de moment per demà se preveu entre 18 i 32 graus. Seguint aquesta predicció, si que acabés sent així, que sempre s'ha d'agafar amb pinces, si acabés sent així seria una baixada de 2 graus de mínima, però sobretot de 5 graus de màxima seria el més important en aquest sentit. I repeteix la presència de pluja i vent al llarg de diversos fragments o moments del dia de demà. Després, de cara a dijous, dia 10, primera meitat en cel anul·lat amb un 30% i segona meitat en cel poc anul·lat amb un 0. Temperatures 18-29, que comparant amb el dia anterior seria una baixada de 3 graus de màxima, manteniment de mínima, vent inicialment de nord-est en 25, en referent màximes de 45, i segona meitat de nord en 15. Pel que fa divendres 11, dia d'aquesta fombaliada que hem parlat abans, que vos recordam, fombaliada a favor del càncer, vos ho recomanam. Primera meitat, intervals de nuvolositat amb un 20%, segona meitat, intervals de nuvolositat amb un 30%. Temperatures entre 16 i 29 graus, baixada, per tant, de 2 graus de mínima, vent possible de nord en torn a 5 km per hora. Pel que fa dissabte 12, intervals de nuvolositat, 35% de possibilitat de pluja, temperatures 18-31, per tant, en aquest cas, pujada de 2 graus de mínima i també 2 de màxima, vent de nord-est en torn a 10. Pel que fa diumenge, dia de fira, dia 13, cel poc anul·lat, 5% de possibilitat de pluja, temperatures 18-31, ben igual que el dia anterior, vent de nord-est en torn a 10 km per hora. I pel que fa al dilluns, dia 14, intervals de nuvolositat, 15% de possibilitat de pluja, temperatures 18-31, ben igual que també els dies anteriors, i vent de nord en torn a 10 km per hora. Així, per tant, veiem bona més possibilitat de pluges demà, bàsicament. En quant a temperatures, la mínima més baixa la trobam divendres amb els 16 graus, màxima més alta la trobam demà amb els 32 graus. I pel que fa al vent, bàsicament demà a partir del dematí i fins a la primera meitat, al migdia més o manco, més o menys del dijous, que podria bufar també una mica més de l'habitual. Seria aquestes diverses coses a comentar. A nivell d'horari de pluja, ja vos han dit, se fa difícil fer un pronòstic clar, ja que no hi ha gaire coincidència entre l'EMET i el tempo puntes. Per tant, ho deixarem una mica expenses. Si vés veure que l'inici podria ser entre les 10 i les 11 del dematí, però després de si continua plovent de manera continuada o hi ha certs intervals entremig i el tema de quanties, de moment van de deixar amb un cert dubte, si més no, per aquesta no coincidència, com dit, de predicció, no coincidència per escuda, si més no, perquè ja saben que 100% mai coincideix, però a vegades coincideix més o manco pel estil i poden dir més o manco serà així, però en aquest cas sí que, com vos dic, se fa més difícil encara. Així, posem el punt i final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Horta, tornant demà amb més coses en aquesta sintonia Ràdio Horta Municipal, en principi ja amb entrevistes si tot va bé, i res, per tant, com sempre dic, salut, salut, i moltíssima més salut. Que vagi tot molt bé, esperem tornar-nos a poder escoltar demà aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. Adeu.
1: Plaça de la Constitució, que tancarà les festes de Gràcia d'aquest any. Connectarem a Maó, serà minuts abans d'arribar a les 8, també en temps de cultura. Avui parlarem de la Nit de l'Art, que se celebrarà dissabte, dia 19 de setembre, compleix 30 anys i comptarà amb la participació d'un centenar d'artistes repartits en 50 exposicions, sobretot a Palma, però també en altres municipis de Mallorca, com Andratx i Pollença, i també a Menorca. Com dèiem, vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8, en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7:08.

0: Tot el Parlament estava pendent avui del Congrés del Diputat, concretament de la mesa. Tenia entre les mans la possibilitat d'aixecar el veto del govern de Pedro Sánchez perquè el projecte de llei de cogestió aeroportuària balear entrés a la cambra baixa i els diputats decidissin si es convertia en llei, com volia la majoria parlamentària illenca. Idò, al final, canvi de guió, no hi ha hagut cap votació perquè la Moncloa ha retirat finalment el veto i no hi ha cap obstacle ara perquè es tramiti. Ara la qüestió, Maria Eugènia Quegles, bon vespre, és quan es podrà seguir aquesta tramitació.
1: Bon vespre. En aquest cas, tot torna a estar en mans de la mesa presidida per Francina Armengol, qui ha de classificar el text que va enviar al Parlament Balear. Va per ordre d'entrada, tot i que no sempre. En aquest cas sí, hi ha un element important de voluntat. Les preses en consideració dels textos arribats de les assemblees autonòmiques se solen debatre els dijous i la cola sol ser llarga. En tot cas, fonts properes a la mesa confien que serà en aquest període de sessions. I és que, si hi hagués eleccions generals, abans que es debati, la cogestió aeroportuària balear caducaria. El Parlament l'hauria de tornar a debatre, a aprovar i enviar al Congrés perquè es debat una competència ara estatal.
0: Ara és mal definir quan es debatrà. També és complicat concretar qui empès realment el govern espanyol perquè retiri el veto. Altres grups que tenen representació a la mesa, 4 del PP, 3 del PSOE i 2 de Sumar, s'atribueixen el mèrit. L'escenari deixava una situació avui complicada al PSIP.
1: La seva secretària general, Francina Armengol, és la presidenta de la cambra. A les Balears defensen la cogestió i l'argument del veto governamental, que era que si les Balears codicidirien limitar l'entrada dels vols, podria ocasionar pèrdues econòmiques i posar en risc l'estabilitat d'Aena. Fonts properes a la presidència expliquen que Armengol ha demanat al govern que retiri l'impediment perquè els grups debatin el que consideren. Tot i pensar, ella, quan defensen els socialistes illencs, que jurídicament no és un text molt pulcre. La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que ara el govern provenç ja no podrà seguir confrontant amb el de Sánchez. El popular Sebastià Sagreras creu que l'executiu socialista no ha tingut altre remei que tombar el veto perquè amb PP i Sumar els socialistes de la mesa perdrien la votació.
2: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya o del delegat de govern.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
1: Més per Mallorca, un dels impulsors de la normativa se mostrava totalment satisfet, no només per haver denunciat el que podria haver passat a la mesa, sinó perquè, segons el diputat ecosobiranista del Congrés, Vicent Vidal, tenen tot el mèrit de la passa enrere governamental.
4: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet, hem fet una passa endavant, hem demostrat el pes que tenim a l'estat espanyol.
1: La tesi ecosobiranista és que el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, ha pressionat i explicat al ministre de la presidència, Félix Bolaños, el problema que suposava aquest veto per a l'esquerra illenca. Només ell, que és l'encarregat de les relacions en les Corts, en aquest cas en l'informe fet pel ministeri d'Òscar Puentes, sap qui realment l'ha convençut.
0: I avui, a més de la cogestió aeroportuària, també és notícia l'informe PISA demolidor en què Espanya ha obtingut el pitjor resultat de la història.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Educació reconeix una nova sabatada i és que l'alumnat de les Balears se situa per sota de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. Segons l'informe PISA, que avalua els coneixements d'alumnes de 15 i 16 anys de fins a 90 països del món, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte de les darreres dades que són de l'any 2022. L'OCDE, que és qui ha elaborat aquest estudi, llança la veu d'alarma per la baixada baixada contínua del resultat de la prova dels 90 països que hi han participat. Atribueix en part aquesta caiguda a l'ús de les pantalles.
6: La competència lectora és el punt més feble per a les illes, en què s'han tret fins a 20 punts, manco que la mitjana de l'OCDE i 10 per davall de l'espanyola. Les Balears estan a la cua, empatades amb Andalusia. L'organització ha comprovat que, per exemple, la comprensió lectora va disminuint com més temps passa l'estudiant davant d'una pantalla per divertir-se. Així ho ha manifestat el secretari general Macias Corman.
7: Reading matters most of all because it is the gateway to every other.
6: Explica que la lectura és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, diu, literal tampoc, no pots aprendre bé, ja sigui en ciències, història o matemàtiques. De fet, els països amb més dificultat de comprensió lectora també acostumen a obtenir pitjors resultats en matemàtiques i ciències, ha afirmat. Diferències similars es troben en el cas de les matemàtiques, en què la comunitat està en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, les Canàries, Andalusia, el País Valencià i Ceuta i Melilla. En el cas de les ciències, la situació millora i està més a prop de la mitjana espanyola, tot i que encara per davall. En la resolució computacional de problemes, els alumnes de l'arxipèlag treuen resultats més elevats, només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE, i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea. Si ho miren per sexes, ells són millors en matemàtiques i elles els superen en lectura i ciències.
0: Segons les dades d'aquest estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere la mitjana mundial i europea en lectura, ciències i matemàtiques.
6: De fet, no només estan per davall de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors. Els de l'any 2022 només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reitera la importància de la lectura com a motor d'aprenentatge.
8: Estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents que, per altra banda, diu, ja s'esperava, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivades de la LOMLOE.
9: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que mos està validant l'informe PISA.
0: Uns resultats que no han sorprès tampoc els sindicats educatius, que ja els preveien.
6: Així és, tant s'estei com l'ANP assenyalen l'excés de burocràcia a la qual s'han d'enfrontar els mestres, com també les ràtios elevades, l'increment constant de l'alumnat i la manca de professorat per l'elevat cost de vida. Carles Cabrera és el president de s'estei.
10: Nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
6: Els sindicats asseguren que es comencen a notar els efectes negatius de l'educació a través de les pantalles digitals. Escoltam Víctor Villatoro, president de l'ANPE.
11: L'impacte de nous hàbits digitals i l'ús excessiu de les pantalles i els dispositius mòbils ha afectat bastant en el tema d'algunes matèries com la transcriptura i la comunicació.
0: Precisament aprofitant l'inici del curs, l'associació Aixeca Escap ha posat en marxa una campanya als centres educatius de l'illa d'Eivissa per traslladar les recomanacions oficials de l'Associació Espanyola de Pediatria sobre l'ús de pantalles entre els menors a les famílies.
6: Unes recomanacions que l'entitat ja exposa en les entrevistes prèvies de l'inici de curs. Yolanda Cardona és membre de l'associació.
12: De 0-6 és 0 pantalles, de 7-12 és 1 hora diària, incloent la jornada escolar, i a partir de 12-16 crec que són 2 i estan fallant amb la part mental. Se pronuncia de fonemes, hi ha molts de fonemes que no saben pronunciar.
0: I no deixant l'educació, però parlam ara d'una protesta, perquè una 70 d'auxiliars tècnics educatius que tenen l'alumnat amb necessitats especials a les aules s'han concentrat avui a les portes de la Conselleria d'Educació. Reclamen a la Conselleria un calendari de negociacions per les seves reivindicacions.
6: La portavoz del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que els seus contractes no finalitzin quan s'acaba el curs escolar.
13: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses, i que se posi una data i se conozca nostra labor i el treball que fem i que allà realment empecemos a tenir una inclusió real per nosaltres i per els nens que atendem con necessitats.
6: El col·lectiu no descarta anar a la vaga si Educació no seu a negociar. I les treballadores de l'etapa educativa de 0 a 3 anys inicien demà un calendari de mobilitzacions que començarà amb una concentració davant del Parlament de les Illes a les 9 del matí. Reclamen un compromís polític ferm amb el sector

0: L'homologació de les condicions laborals i la negociació d'un conveni autonòmic digne.
1: Les protestes continuaran dijous en concentracions simultànies a Mallorca, Menorca i a Eivissa, coincidint en l'inici oficial del curs escolar. El calendari també inclou una tancada de famílies i treballadores dia 18 de setembre i una manifestació sectorial dia 25. Les mobilitzacions culminaran el 6 d'octubre amb una vaga general del sector 03 de les 4 illes i l'entrega de més de 8.000 signatures al Parlament.
0: Com dèiem, les mobilitzacions començaran demà a les 9 del matí davant del Parlament, coincidint amb el curs polític. I no deixant de parlar de reivindicacions, perquè els metges es plantegen començar les seves mobilitzacions contra la Federació Espanyola de Sindicats Mèdics. Plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjan octubre, tot i que encara la data no està tancada.
1: Així és, la Confederació demanarà també als grups parlamentaris contraris al projecte que presentin una esmena a la totalitat perquè no torni al Ministeri de Sanitat. El sindicat manté les seves principals reivindicacions, un estatut propi per als metges, una jornada de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies, el reconeixement de l'excés de jornada i també canvis en el model de jubilació. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Illes.
2: Este conflicto que llevamos ante la incompetencia de la ministra de Sanidad. Ahora el problema ya no es la ministra, es el presidente del gobierno, y nosotros evidentemente lo que le pedimos es que negocie para un estatuto propio para los 180.000 médicos que están en el Estado español, en la sanidad pública, que nos permita homologarnos con el resto de médicos europeos.
0: I una persona en situació de dependència ha d'esperar de mitjana 192 dies per rebre una valoració a les Illes. El govern és a 12 dies d'arribar a l'objectiu que s'ha marcat de reduir el temps d'espera a 6 mesos, un objectiu al qual es preveu arribar d'aquí a final de legislatura. Aquestes són algunes de les xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa l'octubre de l'any passat. Carme Moreno.
3: En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera perquè se'ls assigni un recurs assistencial, ja sigui una plaça de residència o un centre de dia, entre d'altres serveis o ajudes. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, no es conforma amb aquestes xifres i ha criticat que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència, quan per llei està obligat a aportar el 50%.
4: Muy indignados porque, bueno, no se escuchan nuestras demandas como no se escuchan en ningún otro ámbito. A día de hoy todavía no tenemos claro lo que vamos a recibir. Supongo que lo sabremos los próximos meses para este 2026.
3: D'altra banda, hi ha quasi 9.000 persones amb discapacitat que estan en llista d'espera. Com passa amb la dependència, tot i haver-hi més sol·licituds d'ajuda, el temps d'espera ha baixat. Ha passat dels 14 mesos de l'any passat al 8 actuals i l'objectiu és arribar als 6 mesos d'espera mitjana.
4: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
3: La contratació de més personal i l'augment pressupostari que supera el 231 milions d'euros han permès reduir el temps d'espera en dependència i discapacitat. Entre el pla de la passada legislatura i l'actual hi ha previsió de crear unes 1.500 noves places de dependència. La consellera ha reconegut, però, que no basten i aposta per fomentar l'autonomia personal.
0: 7:22 minuts.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Homà.
8: És una provocació darrere un altre.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: ¡Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-la prou.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: Si tu mejor versión empezara este septiembre, del 25 al 27 Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad, ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
5: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les

0: Zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Emergències ha activat l'alerta taronja per demà per pluges, fortes ratxes de vent i algunes rissagues en el cas de Menorca. L'AM preveu mala mà també per ones que poden arribar als 4 metres d'altura i oscil·lacions de la mà a Menorca de gairebé un metre. També es preveuen tempestes que poden anar acompanyades de calabruix i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Ens ho explica Neus Pericas.
3: Demà, tot i que el dia pot començar assolellat, estan previstos quasi la totalitat de fenòmens adversos que recull Meteoval. Pluges, tempestes, vent i alguns fenòmens costaners. És per això que el director del centre d'emergències, Eduardo Parga, demana precaució.
4: Lo que pedimos a la población es lo que siempre pedimos, es mucha precaución, que no se confíen. El día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes. También pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones.
3: El canvi brusc de temps es preveu que serà a partir del migdia.
2: I per la mare encara d'entorn. Gent per Formentera ha alertat el Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona.
5: El grup de l'oposició al Consell Formenterer reclama una inspecció urbanística al futur hotel Vestix Can Jordi, a més de conèixer de primera mà tota la informació i documentació relacionada amb aquest nou projecte hoteler. Gent per Formentera entén que la normativa territorial i d'ordenació turística vigent no permet implantar aquest hotel en sòl rústic. Per això volen saber quins usos i llicències s'han autoritzat per a les edificacions.
2: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat una festa il·legal.
5: Un missatge publicat en una xarxa social que convidava una presumpta festa d'aniversari ha estat la pista inicial que ha permès actuar als agents. Gràcies a la intervenció d'un dron amb visió nocturna, la policia local ha pogut localitzar el punt de trobada de la convocatòria, situat en aquest cas a l'aparcament del Col·legi Urgell. Allà, dins un cotxe, han identificat un dels organitzadors que no aconsegueix esquivar la patrulla de policia. L'home, que se sospita que s'encarregava de transportar els convidats a la casa on se celebrava la festa, ha donat positiu en drogues.
2: I el municipi de Ses Salines se suma al de Campos i prohibeix també el consum de l'aigua de la xarxa pública amb manco de 24 hores de diferència. La greu sequera d'aquest estiu i l'augment de la demanda han disparat els nivells de salinitat dels pous municipals que superen els límits legals permesos.
5: A Ses Salines i la colònia de Sant Jordi, l'Ajuntament ha mes un ban d'urgència. La recomanació de salut pública són estrictes. No s'ha de fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. En tot, les autoritats recorden que l'aigua sí que és totalment segura per a la higiene personal, dutxar-se o fer les feines de neteja domèstica. El consistori confia que la situació es normalitzi de manera progressiva durant els propers mesos en l'arribada de les pluges de la tardor i la davallada de la pressió turística.
2: I el Consell de Formentera ha presentat al·legacions a la reforma estatal del reglament de costes amb un informe tècnic i jurídic. Reclama una normativa que protegeixi el litoral tenint en compte les particularitats de l'illa.
5: Ha estat en el marc de la Mesa del Litoral reunida aquest dimarts en la qual l'administració insular ha defensat que la realitat física i morfològica de l'illa requereix solucions tècniques adaptades a la seva singularitat. El Consell ha remarcat que sempre estarà al costat d'adaptar la normativa als efectes del canvi climàtic. Per això, sí, en criteris tècnics, l'objectiu és evitar automatismes que puguin comportar la incorporació de terrenys al domini públic marítim o terrestre sense una justificació tècnica. El Real Decret de Gestió de Riscos que prepara el Govern Central està en fase d'audiència i informació pública i preveu modificar el reglament de costes.
2: I més de 4 mesos després de la posada en marxa de la nova contracta d'autobusos a Eivissa, l'aplicació oficial Alsa Mobi for You continua generant divisions entre els usuaris. L'eina, que es va estrenar a l'abril per centralitzar rutes i horaris, rep elogis, però també moltes crítiques per falta de precisió.
5: Així és, per alguns eivissencs, la nova aplicació de mobilitat d'Alsa ja és indispensable.
6: Me parece la verdad bastante intuitiva la aplicación, bastante amigable también.
7: Al principi va costar una mica d'adaptació, però ja va una volta d'acostumes, ja va molt bé.
8: Por las aplicaciones, por la información, eso va perfectamente.
5: Altres s'han trobat amb buits d'informació importants.
9: En abril, cuando empezaron y bajé la aplicación, no había el T6 dentro de la aplicación. Y el T6 que va por Tinach es mi autobús.
5: I és que l'1 d'abril no tots els vehicles varen activar la seva geolocalització. Mariano Juan és el conseller de Mobilitat.
10: La aplicació informàtica va començar sense marcar les noves línies, ara ja marca les línies en planos, ara ja marca geolocalització per línies.
5: Per a aquells que encara no s'han familiaritzat amb l'eina, l'aplicació ofereix un planificador de rutes personalitzat per connectar diferents punts de l'illa, mapes interactius de totes les línies i, teòricament, la previsió de pas per minut de cada autobús per estalviar esperes.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30, la cogestió aeroportuària esquiva el veto del govern espanyol i s'obri la porta que pugui ser debatuda al ple del Congrés.
5: Tot això després que l'executiu espanyol hagi retirat per sorpresa aquest punt de l'ordre del dia de la mesa de la Cambra Baixa, que s'ha reunit avui a hora baixa, un fet que més impulsor de la proposició de llei atribueix a la intervenció del ministre Urtasun, mentre que els socialistes asseguren que ha estat mèrit de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que el govern de Proens no pot seguir confrontant amb el de Sánchez. Per la seva part, el popular Sebastià Sagreras diu que l'Estat no tenia alternativa.
11: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca.
12: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat quan sabien que si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
2: I l'alumnat de les Balears suspèn en lectura, matemàtiques i ciències segons l'informe PISA 2025. La comunitat baixa 30 punts en lectura respecte de l'any 2022, 22 en matemàtiques i 9 en ciències, i se situa així a la cua d'Espanya, que registra els pitjors nivells de la història.
5: El conseller d'Educació, Toni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents, que per altra banda ja s'esperaven, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
13: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant l'informe PISA.
5: Mentrestant, l'OCDE, que elabora l'informe, llença la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats que atribueix a l'ús de pantalles i a la falta de comprensió lectora.
2: I els metges es plantegen arrencar les mobilitzacions contra l'Estatut Marc dia 15 d'octubre.
5: La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta de l'inici. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Illes Balears.
14: Ara el problema ja no és la ministra, és el president del govern. Y nosotros, evidentemente, lo que le pedimos es que negocie para un estatuto propio para los 180.000 médicos que están en el Estado español, en la sanidad pública, que nos permita homologarnos con el resto de médicos europeos.
2: I el rei examina la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa en una reunió a la Zarzuela.
5: Hi han participat Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, el comandant general de Ceuta i els comandaments operatius.
2: I el Suprem ha deixat en suspens la denominada Llei de Nets.
5: L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars

0: 32 cavalls i el Fabiolé, i també en 30 assistències sanitàries. Segons la Creu Roja, només 3 d'aquestes persones han estat traslladades a centres hospitalaris, cap d'ells de gravetat, i entre les assistències, principalment alguna lipotímia, perquè la calor ha estat la protagonista.
1: A partir de les 8:30 s'espera el darrer caragol pel centre de la ciutat i el darrer toc de Fabiol a la plaça de la Constitució, que tancarà així les festes de Gràcia 2026. A la següent mitja hora de l'informatiu serem en directe a Mou per saber com van aquestes festes. Passen 4 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
2: Lletres Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports, en Xisco Ribas, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Començant parlant de ciclisme, perquè després de la 16a etapa de la Vuelta a Espanya, el mallorquí Enric Mas continua líder.
3: El ciclista artenang manté el mallot vermell després de l'etapa plana d'avui de 181 quilòmetres de recorregut entre Cortegana i Palos de la Frontera. Una cursa en què la victòria ha estat per el britànic James Matthew Brennan, que suma així el seu quart triomf a la Vuelta a Espanya 2026. Enric Mas, que avui ha arribat amb el primer grup, continua al capdavant de la general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic, que és el tercer classificat. Escoltam en Enric Mas.
4: Otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión, es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos.
3: Avui s'havia reprès la competició després de la jornada de descans d'ahir i Enric, diu, va aprofitar per agafar forces.
4: Bien, sí que es verdad que ayer nos lo tomamos un poco más de calma porque hoy era un poco más, para nosotros, un poco más suave en ese sentido, y cuando te relajas un poco se nota. No, ayer me dediqué a descansar y había una preparación previa, creo que muy buena, y nada, a por ello.
3: Dijous, la contrarrellotge individual pot ser clau per acabar de postular-se com a campió, però l'artenang ho té ben clar.
4: Primero vamos a centrarnos en mañana, que cada día es súper importante y el jueves ya llegará.
3: I la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de finals de setembre al Canadà en doble representació balear. Seran Enric Mas i també Mavi García. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello jugarà als quarts de final del Mundial després d'imposar-se al Japó per 79-59. Aquesta victòria, afegida al triomf d'Alemanya contra Mali, fa que Espanya s'hagi classificat com a primera de grup i eviti així jugar a l'eliminatòria de vuitens de final. Elena Puello va contribuir a la victòria en 4 punts, mentre que la mallorquina Alba Torrens no va jugar. Escoltam una de les seves companyes, Maite Cazorla.
5: A ver, presión había, está claro, pero es verdad que cada partido siempre lo queremos ganar, independientemente del anterior, de cómo vaya. Entonces, bueno, creo que muy contentas. Es verdad que era un partido muy físico, ha sido un partido muy físico, entonces teníamos que intentar olvidarnos de eso y seguir jugando. Podemos controlar solo las cosas, bueno, las cosas que podemos controlar, entonces a descansar y a seguir sobre todo pensando nosotras en el paso del que queremos que ir, el equipo que queremos ser.
3: Espanya té ara 2 dies de descans i serà dijous quan s'enfronti als quarts de final el guanyador del partit de demà entre Austràlia i Itàlia. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a Sant Bibiloni a preparar el partit de diumenge contra el Sabadell. El conjunt català arribarà a Sant Mos com a tercer classificat després d'imposar-se ahir vespre al Córdoba per 3-2. El Mallorca és 7 en 7 punts, un manco precisament que els arlequinats. I a la primera divisió, ahir es va tancar la quarta jornada amb l'empat a 1 entre Getafe i Celta, en debut, per cert, del mallorquí internacional en Bolívia, Òscar López, amb el conjunt madrileny, i també la victòria de la Reial Societat, el Martínez Valero, per 2-3. Pel que fa a l'Eivissa de la Primera Federació, després de la victòria contra el Rayo Majadahonda, els jugadors blaucels ja preparen el pròxim enfrontament, que serà aquest dissabte contra el Sant Andreu. Amb una victòria i una derrota, l'inici

0: Era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Marratxí projecta 60 habitatges públics, ho fa al costat del torrent Gros de Palma, amb una inversió de 12 milions d'euros emmarcat en el pla Illes en Transformació. Maria Eugènia Igles, bon vespre.
1: Bon vespre. Seran pisos d'un i dos dormitoris amb 26 places d'aparcament i per accedir-hi s'hauran d'acreditar 10 anys de residència continuada al municipi. Les obres, segons la previsió del govern, començaran a principis de l'any que ve i tindran un període d'execució de 17 mesos. La promoció es construirà al carrer de Mariano Gómez Ulla, al nucli del Pont d'Inca, en quatre plantes. El batlle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat que aquesta promoció s'afegeix als 34 habitatges de protecció oficial que ja hi ha al municipi, i així són un total de 94.
2: Durant dècades, en aquest solar hi ha hagut uns habitatges construïts als anys 50, que amb el pas del temps havien arribat a una situació de deteriorament crec que més que evident. Aquest projecte se suma als 34 habitatges de protecció oficial. En total, 94 nous habitatges de protecció oficial a Marratxí.
0: I per la mare d'emigració.

0: El delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, no compareixerà per donar explicacions sobre els informes que avisaven d'una suposada arribada massiva de persones migrants a les Balears, com demanava el Partit Popular.
1: Font de la delegació del govern espanyol a les Balears han explicat avui a Ivetres Notícies que els funcionaris i les autoritats de l'Administració General de l'Estat no estan obligats a compareixer davant el Parlament i descarten així que Rodríguez respongui la petició que la mateixa presidenta feia ahir per esclarir les paraules de Pedro Sánchez.
0: I sobre la situació a Ceuta, la Zarzuela ha fet saber que el rei segueix molt pendent de tot el que passa a la ciutat autònoma. Felip VI s'ha reunit amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de Defensa i el comandament operatiu per avaluar la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa. Mentrestant, el president de Ceuta ha demanat ajuda a Brussel·les.
1: Juan Jesús Vives ha demanat més presència de la Unió Europea al seu territori a través de Frontex i de l'Agència Europea d'Asil. En una roda de premsa a l'Europarlament, Vives ha denunciat la situació, diu, insostenible que travessen els hostis arran del que qualifica ell d'invasió per part del Marroc.
2: Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto. Y el respeto empieza por respetar nuestra frontera.
0: Reunió que coincideix en la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva a Ceuta que ha acordat avui el Consell de Ministres.
1: Concretament està previst fer públics els documents elaborats entre el 1 de juliol i el 1 d'agost sobre l'incident migratori. Inclourà informació del CNI, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil sobre el mes previ a la crisi. Es podran consultar a partir de demà migdia al web oficial de la Moncloa.
0: I sobre el terreny, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha promès que els propers dies es pegarà una bona estirada al cens de migrants i xifra a 1.100 els adults ja registrats.
1: El ministre ha visitat avui les noves instal·lacions del Centre d'Acollida Temporal d'Immigrants, unes cel·les que assegura que ajudaran a alleujar el col·lapse dels procediments d'asil i d'expulsió. I és que és on es fan els cribatges. Marlaska manté que es fa tot garantint la seguretat i el dret de tots.
3: Garantizar la seguridad de todos los ceutís y finalmente, como no puede ser también de otro modo, aplicar la ley de extranjería, pero en parámetros necesariamente de legalidad. Ningún atajo que conduzca a la ilegalidad.
1: Marlaska confia en que no s'haurà d'ampliar el període establert del comandament únic a Ceuta, però no s'atreveix a donar una data de normalitat absoluta a la ciutat.
0: Tot això quan avui alguns alumnes han pogut tornar a classe a Ceuta.
1: Ho han fet els centres que han contractat serveis especials com seguretat privada o de guarderia per evitar que els estudiants hagin d'esperar al carrer a que les famílies els recullin.
0: I per cert que un total de 112 persones d'origen magrebí i subsaharià han estat rescatades avui després d'arribar al sud de Mallorca, Cabrera i Formentera, a bord de 5 embarcacions.
1: Tres de les embarcacions han estat interceptades per efectius de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim a Cala Gaiota, a Cabrera i Formentera. A més, s'han localitzat 15 persones d'origen magrebí al camí de Can Blaget, al Pilar de la Mola, que haurien arribat en una altra embarcació. En aquestes actuacions s'han atès 88 persones d'origen magrebí i subsaharià. Segons dades del Ministeri de l'Interior i Delegació de Govern a les Balears, des de principi d'any han arribat a l'arxipèlag 304 embarcacions amb 5.299 persones.
0: I en la seva primera intervenció, la Cambra Alta, la senadora per les Pitiüses, Neus Massanet, que ha substituït l'eivissenc Juanjo Ferrer, ha demanat al govern central quin balanç fa de les actuacions de salvament marítim enguany a Formentera en l'arribada d'embarcacions de persones migrants.
1: La resposta al ministre de Transport, Òscar Puente, que ha destacat el reforç fet durant el 2025 en la incorporació de diverses naus en base a Eivissa o Formentera i que considera han donat una resposta positiva en tots els casos d'arribada de migrants.
4: En los últimos años se han dado pasos muy importantes, se han renovado y reforzado medios tanto en Ibiza como en Formentera. Señor ministro, quisiera preguntarle si teniendo en cuenta la evolución de la actividad marítima y las necesidades específicas de nuestra isla, el Gobierno contempla reforzar o ampliar la presencia de salvamento marítimo en las próximas temporadas.
5: Desde el año 2025 se han incorporado otros medios relacionados con el salvamento. Nosotros entendemos que con los medios que disponemos en este momento estamos en condiciones de atender las intervenciones que se producen en la isla de Formentera, que en concreto en este verano han sido 6.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Begoña Gómez ha estat citada avui a les 6 de l'hora baixa una audiència preliminar abans que el jutge Peinado decideixi si obri judici oral amb jurat. El magistrat manté de moment la convocatòria comunicada amb només 24 hores d'antelació, malgrat les peticions d'ajornament de les defenses. Gómez no té previst assistir, no ha assistit personalment a l'audiència i ha delegat la seva representació en el seu advocat.
1: Peinado ha justificat la rapidesa de la convocatòria perquè a partir de demà comença un període de vacances i, segons argumenta, ajornar l'acte obligaria a cercar una data nova encara sense concretar. L'audiència és un pas previ necessari per decidir si la causa avança cap al judici oral. Peinado atribueix a Begoña Gómez presumptes delictes de malversació i tràfic d'influència. El 2, que l'Audiència Provincial de Madrid ha avalat que continuen investigant-se després d'haver descartat el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
0: I un segon exdirectiu de Plus Ultra admet el pagament d'una comissió de l'1% pel rescat de l'aerolínia, però no aclareix el rol de l'expresident Zapatero en la trama. Es tracta de qui va ser conseller delegat de l'aerolínia, Roberto Rosselli.
1: Avui ha reconegut davant el jutge de l'audiència que va abonar més de 500.000 d'euros al grup de José Luis Rodríguez Zapatero. Per tal, com va dir ahir, Julio Martínez tampoc no ha aclarit quines gestions va fer l'exmandatari per aconseguir que la Societat Espanyola de Participacions, la SEPI, otorgués un préstec a l'aerolínia l'any 21, una intermediació que l'expresident del govern espanyol ha negat.
0: I el Suprem deixa en suspens la denominada llei de nets. L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen la condició de descendents d'espanyols que haurien patit exili per raons polítiques, ideològiques, religioses, d'orientació i d'identitat sexual.
1: El Suprem decideix així a les pretensions de vots que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa. Una decisió que el govern no comparteix. És el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
6: La decisión del Supremo no la compartimos. Yo creo que es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el Gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
0: I en clau internacional han estat robats dos valuosos quadres del Museu Renoir a França.
1: A lladres que van entrar al recinte a prop de les 6 del matí de dimarts a la ciutat de Canyadamar, rompent una finestra, i van abandonar durant la fugida dues de les quatre obres inicialment sostretes. França va ser setsejada ja va fer un any per l'insual robatori al Museu de Loewe l'octubre del 2025, en què els lladres varen aconseguir un botí de joies i una diadema de l'emperatriu Eugènia de Montijo, tot valorat amb 88 milions d'euros. Espanya va patir el mateix amb el robatori del tresor de Villena a Alacant fa només dues setmanes.

0: Les darreres hores ja de les festes de Gràcia per saber com es viuen i en quin moment es troben. Connectam amb Oyea Samad Houman. Samad, bon vespre. On ets?
1: Bon vespre, Aina. Doncs ara estem pendents del carrer Cos de Gràcia de Mor, on molta gent gaudeix de les corregudes. En concret, participen 21 genets en aquestes carreres que tenen poc de competició i molt d'amistat entre caixers i caixeres. Ara mateix hi ha molt d'ambient i fa calor, però no tan, una calor no tan intensa com ha estat al llarg de tot el matí. Sentim uns testimonis que ho demostren.
2: Ai, fantàstic, que bell. Quina frontassa calor que està tan forta que fa.
3: Esgorro, protecció solar i un bon ventall.
4: Cada any ens posem en aquest punt, que fa fresqueta, ombra, estem bé, tenim beure.
5: La gent jove ja ens està guanyant en els veteranos, però n'hi ha bastant de veteranos.
1: En qualsevol cas, en calor o sense, la festa segueix aquí amb les corregudes al cos, el darrer acte d'aquestes festes, perquè més tard, de les 8:30 del vespre, hi haurà a la plaça Constitució el comiat de la Colcada i el darrer toc de Fabiol, un moment de la festa emotiu i que cada vegada segueix més persones.
0: Gràcies, Samad. Tot això després d'un jaleo tranquil.

0: Com dèiem, el jaleo s'ha desenvolupat en tranquil·litat, sense assistències greus, però tres persones sí que han requerit ser traslladades a centres hospitalaris. La calor ha estat protagonista durant tot el dia, a diferència d'aquesta hora baixa, com ens explicava en Samat. Al matí, el jaleo està marcat per la calor. Blai Barber.
1: El jaleo del diumenge de les festes de la Mare de Déu de Gràcia s'ha desenvolupat, com estava previst, amb dues voltes abans de l'entrega de les canyes verdes. La calor no ha frenat els maonesos i visitants que volien gaudir de la jornada. En sentim alguns amics del jaleo.
2: Que jo ja no m'agrada assistir, imagina'm guai lo fort que és, i venir aquí és ganes de passar pena, però bueno, tot ho val. Un dia a l'any tot ho val.
3: El jaleo, com cada any, és una meravella. El que passa és que nosaltres ja tenim una edat i no podem anar a dir-se a votar.
1: Al carrer de Serraval, just al costat del pont de Sant Roc, els cavalls bevien aigua per refrescar-se. Escoltam a dues caixeres.
4: Amb aquesta calor que fa un guany és insuportable. I a part han posat punts de mangueres per refrescar-los, que els altres anys no hi era. I és un punt afegit que ho valoram els caixers i els propietaris i més ells.
5: I ara que mateix aquí baix aquests acabant de dutxar un poc.
1: Els cavalls s'anaven dutxant entre volta i volta al carrer d'Isabel II amb una màniga, que és una novetat d'aquest any. També hi ha un ferrador de guàrdia per tot el que necessitin. El sentim.
6: Si hi ha qualque cavall que s'atrepitja una ferradura, se l'esclava, doncs ja som encarregat de posar-li de nou.
1: 131 caixers han fet molts de vots entre la multitud. La Creu Roja afirma que en total, durant el jaleo, hi ha hagut 30 assistències sanitàries amb 3 trasllats a centres hospitalaris per una cossa de cavall a la boca d'un infant, una possible fractura de peu i una possible fractura de nas. També l'hipotíbia. S'escoltam el coordinador de Creu Roja.
7: Hidratar-se, sobretot beure molt de líquid, preferentment que no tingui alcohol.
1: L'entrega de les canyes verdes es viu amb molta emoció. Després, el Volem Vi, que també s'ha desenvolupat amb molta alegria i s'han tirat 250 botes. I s'ha acabat amb la samba amb Héctor García, el director que s'ha estrenat a la banda de música de Mo.
0: I dissabte, dia 19 de setembre, torna la Nit de l'Art, torna bàsicament, sobretot espais de Palma, ho fa 30 anys després, amb mig centenar de propostes. Sandra Martínez.
8: I és que, com recorda el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus, l'èxit va ser tan immediat que ben prest les coses arribaren a un moment que estaven a punt de sortir de mare.
9: Jo gastei la primera galeria que tenia el carrer Concepció, claro, hi havia el Centre Cultural de la Nostra Obert, la galeria de Manel, la Mediterrània, hi havia com a 6 o 7 galeries concentrades allà, i quan se feia un dijous, a les 8 del vespre o a les 9, no podies passar. I la gent, al final, el que feia era anar a la galeria, feia així, no podia ni xerrar ningú, i s'anaven al restaurant de vora, en els bars, que és que ens demanaven quan serà la Nit de l'Art, perquè en aquell moment era una Palma també distinta, però en aquell moment, un dijous, feien segons, no?
8: Perquè l'essència d'aquesta iniciativa pionera a Europa no es perdés, es va decidir ampliar el nombre de dies i passar de dijous a dissabte a la nit central. D'aquesta manera s'ha aconseguit mantenir l'equilibri en una iniciativa que ja no és només pels galeristes.
9: Al final és una iniciativa privada que després se sumen institucions, se sumen patrocinadors, se sumen altres espais, inclús gent del carrer que aprofita la nostra feina per obrir, jo no sé, per posar una peça dins una papereria d'un carrer X, no? Però també això és part de la festa, no? Jo crec que les festes culturals i més acte contemporani, que normalment és algo que no és majoritari, no? A vegades si els costa, aquest dia se converteix en un esdeveniment obert per tothom i que tothom pot participar.
8: 16 galeries de Palma, però també de Santanyí, Pollença, Andratx i Mó ofereixen la seva millor cara juntament amb institucions com el Govern, el Consell, l'Ajuntament de Palma. És una nit especial, del 6 al capvespre a 11 de la nit, que malgrat canvis i crescudes, no perd l'essència.
9: És destruir, és la festa. Se fa amb ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se faci els dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
8: A banda de la Nit de l'Art, l'Associació d'Art Palma Contemporani organitza també altres esdeveniments, com ara l'Art Palma Branch i també l'Art Palma Summer, que enguany ha complit 10 anys.

0: Hem arribat a les 8, moment per actualitzar els principals titulars d'aquest...
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Gracias.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Llanterna de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Et toi?
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Mollà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Te amo.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
2: Living Angel. Hemisphere name.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Yeah.